0: Aquest és un dels temes del moment, el Baby Wow de la Karol G al costat del Rosowski, de la Judeline. De fet, és tan bo que l'hem triat com a mega crack de la setmana aquí a la Camana, a Flash FM, per iniciar nova hora de ritme quan passen 3 minutets de les 2 de la matinada. És dimarts 8 de setembre, anem a bon ritme. Per tant, que es noti, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Aquí els tenim, doncs ja veieu, eh? La fórmula no canvia, siguin les 2 de la matinada, les 2 de la tarda, les 6 del matí, la que sigui. Sabem que us fa falta ritme, sabem que necessiteu el nostre bon rotllo i per això estem a totes hores amb vosaltres. No patiu, flaixeros, flaixeres, va.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que d'aquí no res, tindrem els Tiets, tindrem el Quevedo, tindrem, vaja, com si ve el papa de Roma, tindrem el Cano, també. De moment ens quedem amb els holandesos a Noter, aquesta dupla que ho està patant arreu del món. Tanquem els ulls i ens transportem cap a Eivissa, amb això que es diu Talk to You.

del Xile, del Kid Voodoo, al costat del polifacètic J.C. Reyes, tot i que la seva faceta més important és la de liar-la. En això ell és autèntic especialista, jo crec que més inclús que cantar, fer cançons i fer hits, tot i que aquesta també els hi va quedar força, força bé, molt xula. Sona a Flash el Me Mareo. En aquesta nit de ritme, ja passant de quarts de 3 de la matinada, què voleu escoltar a aquesta hora? Va, una mica d'intensitat us va bé? Perquè posarem el Conjuntito, també la nova versió del Camins, però abans una mica de Zuquita, o què? Sí? Doncs va. És Steve Aoki al costat de l'Elvis Crespo i el Daddy.

Va, que aquesta hora de la nit tocava tirar enrere en el temps i ho hem fet 20 anys des que va sortir això que es deia El Teléfono, un dels temes més importants de la història del reggaeton, segurament obra d'Héctor El Father, el pare de tots plegats, al costat de la B doble i la Y, Wisin i Yandel, sonant a Flash FM. Sí, senyor, vinga, va. Here we go, escoltes La Caman en aquesta nit de ritme, endinsant-nos en aquest dimarts 8 de setembre. D'aquí no res, Sebastián Yatra al costat de Batllal i el seu 2AM. També J Balvin amb el Guinza. Si necessites reggaeton, ja saps què has de fer. Connectar amb La Camana. No et moguis d'aquí, va. De moment, una mica de Latin House. És el Jamaican Bam Bam, un dels hits d'aquest estiu, obra del marsellès Ugel.

0: Aquest parell, l'Anna Mena i la Lola Índigo, s'ho han treballat bastant, s'ho han currat, s'ha de reconèixer, perquè van entrar a la llista com un tema doncs, amb molt de potencial, i ho han demostrat perquè han anat pujant pel calibre 45, fins que ja fa uns dies que van arribar al podi, i finalment han conquerit el graó més alt del podi. This is Flash FM. Efectivament, hem començat nova hora posant-vos, punxant-vos el nostre number one, el número 1 del calibre 45, el petitó de l'Anna i de la Lola. Com esteu, família, pels que acabeu de connectar fa poqueta estona? Aquí estem posant ritme a totes hores, 24/7, ara també.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem el Maluma, tindrem l'Ugel, tindrem la Emilia amb la Tini i també tindrem a l'Omar Kurz, des de Puerto Rico, des del seu estimat PR, fent un tema tranquil·let, cremita de vainilla con coco, és com es diu aquesta...

És el Mauvejo, el raper francès, ajudant a repassar una mica el nostre vocabulari en francès, la llengua veïna. No sé com el porteu vosaltres. Maladí, que és el nom d'aquesta cançó, que és tan xula. Doncs, bueno, aquesta és fàcil, eh? Maladí vol dir malaltia, per si no ho sabies, i explicar una mica la lletra, que hi ha una noia que és rossa i que la fa portar pel camí del pedregar. Per tant, que s'espavili el tio, que no podem estar així penjats durant tota la vida, tu. En qualsevol cas, deixem enrere ja el Mauvejo aquí a La Camana. Tindrem el JC Reyes, també una mica d'Afro House des de Sud-àfrica amb el Ximsa, o des del Baifo, del disco del Quevedo, La Graciosa. Això serà d'aquí uns instants. De moment, anem amb el Rusowski, un tio que està en boca de tots amb aquesta col·laboració que ha fet amb la Karol G aquests dies. L'any passat va treure això que es deia Malibu. Malibu.

Escoltes La Camana, escoltes Flash FM, aquí estem 24-7 podent canya pel que et faci falta. De vegades, però, ens agrada baixar una mica el ritme, posar temes una mica més calmats, i aquest és ideal per aquest tipus de moments. Es diu La Semana, el firma la Elena Rose, al costat del Manuel Turizo. I què t'anava a dir? Doncs que ens apropa a les 4 de la matinada, perquè passen ja 3 quarts de 4, i tindrem per aquí el Lunai amb el Chris Jeda i el seu Soltera. També el Romeo Santos i el Prince Royce amb el Dardos, però per mi, ja et dic, jo a aquesta hora ja, com diuen, el Dani Sig i el Itzkid, per mi ens quedem aquí i que s'aturi el temps.

Aquesta cançó s'està guanyant tot l'èxit arreu del món per mèrit propi, perquè la gent li està molant, l'està escoltant a totes hores, i aquí a Flash FM també s'ha guanyat l'honor de ser el Mega Crack de la setmana. És el Baby Wow, obra de la Karol G, al costat de la Judeline i el Rosowski, des del nou àlbum de la Colombia.

0: colombiana que es diu No me arrepiento de sentir tanto. This is Flash FM. Doncs amb aquest Baby Wow hem començat nova hora aquí a La Camana, superant ja el punt de les 4 de la matinada. Què feu desperts a aquesta hora? Imagino que currar, vaja, si esteu treballant, cap problema. Si no, bueno, problemes. Va, som-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, 69 minuts de ritme que comencen ara i aquí amb el Quevedo i la nova línia, això es diu El Golpito.

Si penseu que això a aquesta hora és una mica massa, estic bastant en desacord, eh? Una mica de màquina time, no ve malament per despertar-nos una mica. Sé que aquesta hora fa una mica complicat. Per tant, comptem amb Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstadt, DJ Konik. L'original es deia Atlantis, de Netherworld. I aquesta és la nova versió que es diu Màquina Time, sonant a la camana. Bona veva, tu. Va, aviam com ens refem una mica d'això. Passa un minutet de quarts de cinc de la matinada, família. Hauríem de baixar una mica revolucions. Tindrem més electrònica, amb el Domena, aquesta nova que tret que es diu molt malament. També el Psycho amb el Supernova, o una mica de Dembow amb el Mozart la para i el seu Mujeres. Bé, bé, pinta bé això. De moment, el Quevedo, al costat de la Lola Índigo. Aquesta es van quedar a gust fent-la a l'estudi. Es diu El Tonto.

Un cop més el Young King, el Mike Towers, sonant a Flash FM amb aquest tema xulo, la veritat, li ha quedat ben parit. Es diu Una Namasta, el posem a aquesta hora quan ens apropem tranquil·lament cap a les 5 de la matinada, en moment en què ja molts us comenceu a despertar, i si no, doncs us caldrà despertar-vos a les bones o a les dolentes, o amb ritme o amb ritme. Per tant, podeu comptar amb la que mana, tu. Acompanyant-vos a totes hores, tindrem el Floyd Menor amb el Gata Only, també Daddy Yankee Snow amb el Concalva. Primer, una novetat que ens quedem a Puerto Rico, va, família. Aquesta, igual ja la coneixes, és de les noves. L'Omar Kurtz, l'Ozzy, al costat de l'Ozuna, es diu ZZ.

0: Què us sembla això, família, eh? Començant nova hora de ritme aquí, una vegada més a Flash FM, amb el nostre número 1, el número 1, el number 1 del calibre 45 de la nostra llista d'èxits. En francès dirien el número 1. I en alemany, potser, el number 1, diria que es diu així. Doncs és el petitó, de l'Anna Mena i l'Ola Índigo, i... This is Flash FM. Ja dic jo que li diguis amb l'idioma que li diguis, és, sens dubte, el tema més calent que tenim ara mateix a les nostres mans aquí a la Camana. Passen uns minutets a les 5 de la matinada, és dimarts, això ja comença a pintar bé, d'aquí una horeta comença el Flash Matí, per tant, poseu-vos còmodes.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Si necessiteu una mica de ritme en la propera estona, podeu comptar amb nosaltres, com per exemple amb aquesta versió xulíssima. Jo crec que ja la coneixes perquè fa setmanes que te la posem. Per si de cas no, doncs és el DJ productor francès Clan que ha fet aquesta versió del Café con Ron del

Aquesta hora és massa d'hora per posar-se a ballar una mica de cumbiote amb el Baile Inolvidable? Jo crec que no, jo crec que no. Mai és mala hora per posar-se a ballar i treure els passos prohibits.

0: No hi ha cap mena de dubte, és un dels temes més importants aquest estiu 2026 aquí a la fórmula del ritme Flash FM. I és aquest muchacha d'Aïssa al costat de RVFV que ens apropa cap a les 6 del matí. I ja sabeu què passa a les 6 del matí aquí a Flash FM. I és que comença el Flash Matí. This is Flash FM. Per tant, l'Héctor i la Gemma, que no poden trigar gaire en arribar ja. Jo, per meva, m'acomiado de vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos amb una nova nit de ritme. Si heu currat durant tota la nit, va, que ja ho tenim, això. Ja us deixem lliures. I a disfrutar, a tu. Vinga, família.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí ens quedem amb tot el ritme, com van dir el Bad Bunny i l'Anuel, fins que Déu vulgui. Oh, yeah.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Efectivament, vinga, va.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimarts, arrenca un nou Flash Matí. Ho fem amb el megacrack de la setmana.

0: Karol G, la bitxota, acompanyada de Judeline i també de Rusowski, el mateix paio del Malibú, eh? Tu eres mi Tatiana, tu eres mi Daisy, doncs ara en aquesta cançó també hi participa. Baby Wow, el megacrack de la setmana a Flash FM.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Bueno, què tal, com esteu? Ara mateix són les 6 i 4 minuts d'aquest dimarts, aquest segon dia de la setmana, 8 de setembre del 26. Baby, wow, me gustas demasiado. Aquesta cançó ja ha assolit caselles molt importants a moltes llistes mundials, cosa que celebrem, evidentment, perquè és de la bitxota, que és artista 100% Flash FM, igual que el Rusowski. Però és d'aquelles que inexplicablement ho estan petant, perquè realment són cançons bastant senzilles, però escolta, efectives, eh? Baby, wow, me gustas demasiado. Aquí l'Héctor Ortega, va, què passa, com esteu? Gràcies per ser-hi un cop més, un matí més, connectar amb el Flash Matí de Flash FM, en aquest cas en l'edició del dimarts, des d'ara i fins les 11 del matí, com és habitual, eh? La nostra història de cada dia, la música, el bon rotllo, les noticietes random, l'informatiu, perquè també sapigueu, evidentment, què passa al món sencer, més enllà del nostre dia a dia, i, evidentment, doncs, tota l'energia positiva del planeta, eh? Avui, en un dimarts, de tornada a l'escola per més d'un milió d'alumnes, eh? Els de primària, els de l'ESO, els de batxillerat, en una jornada també de vagues i, escolta, una miqueta de caos, jo crec que hi haurà avui, penso jo, eh? Però, bueno, ja ho anirem seguint una miqueta també des d'aquí, des del programa. Tenim, per exemple, preparat el Farruko per sonar també el Cano, el Turizo o el Quevedo.
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Mare meva, anem per feina. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. Ei.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Evidentment, això no era.
1: Oh, no.

0: una noche en Medellín, eh? Jo crec que allà, doncs... s'hi pot estar bé per un dia, no? Fer un sube-baja tonto i descobrir un nou lloc al món. Una noche en Medellín, del Cris MJ, Flash FM.
1: Flash matí, cafè a la mà, si aganyes els ulls, rim el cos.
0: Va, des de primeríssima hora del dia us estem fent companyia aquells i aquelles que aneu a la feina o que torneu cap a casa. Nosaltres posem la banda sonora, eh? Només faltaria, va, 6 i 13 minuts d'aquest 8 de setembre. Ja pa què? Ja pa què?

Aquest va ser el debut d'aquest artista, l'Alcano, aquí a Flash FM fa dues temporades. Es diu Se pone las Nike. Les 6 i 18 minuts exactament d'aquest dimarts. Què tal? Volem aixecar el país des de primera hora del dia amb el millor ritme del planeta, el que us posem aquí cada... Bueno, cada matí a Flash FM, a Flash Matí, aquí l'Héctor Ortega. Què tal, com esteu? Bueno, una de les novetats d'aquesta temporada que vam engegar ara fa una setmana i un dia, encara no l'hem dut a terme, però perquè l'estem acabant de perfilar, heu de saber que aquesta temporada també us regalarem cada dia una samarreta del programa. Lloro, perquè encara estem acabant de definir el disseny, perquè sigui molt xula, molt guapa, però quan ho tinguem preparat us ho farem saber. Evidentment que sí, això no podia faltar aquesta temporada.

de fa uns quants anys, la cabra del 2004. Poca broma, poca broma. Amb aquest reggaeton Remember que recuperem avui a Flash FM. El Flash Matí d'aquest dimarts, aquest 8 de setembre. Molt bon dia, com esteu? Què tal? Molta paciència, els que us aneu incorporant aquí a la família Flash FM, els que aneu començant a fer els quilòmetres matinals de rigor.

0: Aquest és el Bennett amb la seva canya habitual, amb el Bois Sutton Chemin. A Flash FM no podia faltar en un matí com aquest de dimarts per acabar d'aixecar el país des de Flash FM. Dimarts 8 de setembre en marxa, moment de repassar els primers titulars del dia, l'informatiu de la Paula Montes.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Avui comença el nou curs escolar per més d'un milió d'alumnes a Catalunya en una jornada marcada pel retorn a les aules després de les vacances d'estiu i alhora per una vaga del personal educatiu. Les negociacions sindicals continuen aturades des del juliol, motiu pel qual els sindicats han mantingut la convocatòria d'aturada per aquest primer dia de classe. L'escola concertada, però, no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb normalitat. D'altra banda, la justícia investiga l'entrada massiva a Ceuta com un atac greu a la integritat d'Espanya que podia afectar la pau o independència de l'Estat. La jutgessa de l'Audiència Nacional ho qualifica d'atac greu contra la integritat territorial de l'Estat, investiga delictes de temptativa d'homicidi i organització criminal per una conducta delictiva comesa a l'estranger per atacar Espanya. I el canceller alemany Friedrich Merz ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit del Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis i, mentrestant, Kylian Mbappé s'ha postulat a candidat a la pilota d'or. I en segona divisió, el Sabadell ha pujat a tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
1: Flash Matí, a Flash.

0: de Sant, a Flash FM. On si no, el Flash Matí, el programa que cada matí posem en marxa especialment, bueno, exclusivament per tots i totes vosaltres, aquells i aquelles que matineu i quan encara és de nit ja esteu aquí posant els carrers, com nosaltres. Paula Montes, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor.
0: I ens passem al matí dient això, que bon dia, perquè necessiteu que us espavili algú, no?
1: Clar que sí.
0: Home, a mi quan em sona el despertador només penso en això, en la bona acció del dia.
1: Però nosaltres no tenim a ningú que ens cridi bon dia com
0: per
1: nosaltres.
0: Per això t'ho dic, que al final és una bona, la bona acció la fas...
1: Sí, ho fem pels altres.
0: Bueno, hem de parlar del temps de cara a aquest dimarts i després ja ens faràs en tot cas l'espoiler per demà, que a mi ja m'has dit.
1: Sí, avui encara seguirem parlant de calor, ja ho hem notat, però amb els ulls posats en demà, que ja baixaran les temperatures, anem avisant. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. De cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i el Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara al final del dia.
0: Molt bé, això és demà, dius,
1: Això avui...
0: Avui.
1: Sí, vale. Perquè ja comencem a escalfar motors, diguéssim, per demà, i demà baixen les temperatures bastant dràsticament, vull dir...
0: Demà, deia la Paula ara fora d'antena, que hem d'agafar el callac.
1: Sí, jo crec que sí. Per venir en canoa.
0: Bueno, ja ens ho trobarem.
1: Això diuen, Això diuen.
0: Ja ens ho trobarem.
1: Exacte.
0: Aviam, repassem algunes temperatures d'ara mateix.
1: Tenim 24 graus a Montserrat, 22 a Riudecanyes, 17 a Mollerussa i 18 a Olot.
0: Molt bé, Paula, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Al ritme del Flash Matí, ara Rels B, tu vas sin.

0: Bunny amb Jayco fent aquesta cançó que es va convertir en himne l'any 2020. Això és Duckity i avui de nou doncs la recuperem a Flash FM. Som al Flash Matí. Benvingut i benvinguda, si pel que sigui ara poses la ràdio. Hem de parlar ràpidament de cites que tenim amb vosaltres de cara a aquest proper cap de setmana llarg, el pont de la Diada d'aquest 2026. Ho dic perquè hi ha un parell de vespresos de la gira de Ron Pujol. Ho sabíeu? Que Flash FM és l'emissora oficial del vespreig de Ron Pujol aquest 2026. De totes les dates, diguéssim, marcades al calendari, ja hem viscut un parell. I aquest cap de setmana llarg en tenim dues més. Bueno, cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, perquè la primera serà el mateix dijous 10 de setembre. Us esperem a la Brisa, a l'Hospitalet de l'Infant. Allà els de Ron Pujol posen doncs, tot el seu arsenal. Les habaneres, el showcase de la Jules, el tas de Ron cremat, còctels d'autor... I pel que fa a Flash FM, doncs, sessió de qui us parla, l'Héctor Ortega. Hospitalet de l'Infant, aquest dijous 10. A partir de les 6 de la tarda comença tot el sarau, que s'allarga fins més o menys les 10 de la nit. Això el primer vespreig de Ron Pujol d'aquesta setmana. I el segon serà el dissabte 12, en aquest cas amb en Domena, i tota la resta d'actes, diguéssim, dels vespreixos de Ron Pujol, al Baluart de Lleida. Per tant, dijous 10, la Brisa, Hospitalet de l'Infant, i dissabte 12, al Baluart de Lleida. Són les dues cites del vespreig de Ron Pujol de cara a aquesta setmana.
1: Cada dia de 6 a 11... Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Nosaltres seguim repartint ritme, en aquest cas, elegant, tranquil·lets, d'estiu, per allargar una miqueta l'estiu, amb Omar Curs, des de Puerto Rico. Aquest estiu, Coco.

0: amb Manuel Turizo. Aquesta és La Setmana, un dels cracs de la setmana. De la setmana, evidentment. A Flash FM, l'escolteu de nou a l'emissora del ritme. Fent sonar el bo i millor d'aquesta casa. Entre les 6 i les 11, com és habitual, per espavilar aquells i aquelles que esteu en marxa allà. Vinga.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: És la nostra intenció, despertar-vos a cop de ritme i que ningú sospiti de que heu tingut una nit, doncs, probablement curta, per la raó que sigui, perquè aquí ja sí que no ens hi fiquem, Vosaltres decidiu què feu o què no feu a la nit. Ah, vosaltres només decidim amb quina música us desperteu. Sona BL, sona mi refe.

0: això només passa al Flaix Matí.
1: D'aquest matí de divendres. Tampeta, Gemma.
2: Així estem la meitat de Catalunya.
1: Tampeta!
2: Sí.
1: Tampeta!
2: Només penso en la migdiada, jo, eh?
1: Desperta!
2: Prou!
1: No puc parar, no puc parar. A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa.
2: Per què em fa riure aquesta merda?
1: Perquè tu ets humor de caca color pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
2: Va, prou, sí, ja està. Siguem una ràdio professional.
1: Sí, senyor, sí, home.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

acompanyant el Rau Alejandro. L'any 2019, amb aquesta proposta anomenada Fantasies. A punt d'arribar a les 7 del matí d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026. Dimarts també de primer dia de curs per molts d'aquells i aquelles fills, filles que teniu vosaltres a casa fins ara gaudint d'un gran estiu. I avui potser ja començant aquí a rondinar una mica, eh? En parlarem d'això d'avui aquí al Flash Matí, d'aquesta tornada a l'escola per més d'un milió d'alumnes, eh? Poca broma. Gran dia avui, gran dia. Amb el tema també de les vagues i tal, aviam com acaba el tema, eh? Ho comentarem, evidentment. De moment, ens apropem a les 7 del matí, ben d'hora, sona en butxatxa, a Flash FM, a Flash Matí.

0: despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
5: Escolta,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els sindicats convocants a la vaga d'educació per avui, primer dia d'escola, han avisat que no pensen donar un xec en blanc a l'administració després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi demanat fer un parèntesi de cara a facilitar l'arribada de nous acords. El Departament d'Educació assegura que ha fet un esforç per assumir les demandes i defensa el pacte que van arribar amb els sindicats minoritaris a finals de l'any passat, però la resta de sindicats, els majoritaris, no en tenen prou. D'altra banda, la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó 14 a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar és un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa, també contra els drets fonamentals i d'odi o discriminació ideològica i nacional. I la Torre Eiffel ha estat tancada al públic tot aquest dilluns per una protesta dels treballadors del monument parisenc després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís excloure el personal femení que hi treballa. Arran de la polèmica han denunciat les directrius professionals que van portar a marginar, substituir i invisibilitzar les treballadores a causa del seu gènere. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia d'aquest partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I en segona divisió, el Sabadell ha pujat a la tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu Petito a Ana Mena, Lola Índigo a Flash FM des de la primera casella del calibre 45. Podeu seguir votant a flashfm.cat per la cançó que més us moli de les 45 propostes de la llista de Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Com esteu? Aquí és dimarts. Dimarts de tornada a l'escola. Bravo.
1: Sí, ole, ole.
0: Bueno, bravo, per dir alguna cosa, no?
1: És igual, jo suposo que els peques i les peques deuen estar amb ganes, no?, de tornar a veure els col·legues.
0: Més dels pares que els peques, també t'ho
1: sí,
0: dic, eh?
1: Sí, sí, per treure-se'ls de sobre. Que us estimen molt, eh? Us
0: sí,
1: estimen
0: bueno,
1: molt, però...
0: Sí, però sí, clar, evidentment que sí.
1: Descanset mental.
0: Escolta, tenim titulars de bon matí, ja veuràs,
1: ja. Mira, parlem del Marc Llena, que és un enginyer de Barcelona, que el tio, doncs, per ajudar la seva germana petita del col·le a fer, doncs, els deures, un treball,
0: sí,
1: va fer el seu arbre genealògic, d'acord? I què passa? Doncs que el tio es va començar a picar, va començar a dir, ostres, vull saber més, em vull saber més, em vull saber més.
0: Ja.
1: I porta 12 anys investigant els seus avantpassats.
0: 12 anys, eh?
1: 12 anys. Ha arribat al segle XV.
0: Va, sí, home.
1: A l'any 1400, t'ho
0: prometo.
1: Però
0: com ho ha trobat, allò?
1: T'ho prometo, doncs el tio no para de mirar documents. De fet, a partir del segle XVIII, ja tot formava part de l'Església. Havia de mirar els documents de l'Església, tal i qual, i el tio... El tio diu que a vegades ha tingut ganes de parar, perquè és difícil, però ha seguit i ha seguit, i de fet ha contactat amb família que té desperdigada per Catalunya.
0: Tu, que guapo, no?
1: I diu que és molt xulo, sí, i no té pensat parar, eh?
0: Li ha explotat el cap, eh?
1: No té pensat parar. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que bo. Bueno, escolta, doncs ànims, com es diu Marc, no?
1: Es diu Marc, i de fet ha descobert cartes d'avantpassats a amants.
0: Hosti, nen.
1: Saps?
0: Fins a quin punt vols acabar de descobrir el teu passat? Bueno, a mi m'encantaria, també t'ho dic, eh?
1: A mi també ha de ser bastant curiós. Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Escolta, si us avorriu algun dia, pugeu-vos a buscar, jo què sé, d'on veniu, eh? Igual us emporteu una bona sorpresa, o una sorpresa no tan bona, però bueno.
1: Pot ser, pot ser.
0: Coses que passen. Escolta, això comença, va, el dia ja està més que engegat, eh?
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Nosaltres seguim repartint el ritme que necessiteu ara amb el Quevedo, de nou amb les 4, les nova línia, no? És el Golpito. Bon dia.
1: Bon dia.

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu allí.

Bad Bunny va col·laborar amb ell, l'any 2019, amb aquesta cançó que avui engeguem també, amb la qual engeguem també aquest dimarts, 8 de setembre. Som al Flash Matí. A Flash FM, el despertador d'aquesta ràdio, el vostre, sens dubte, el més musical i el que havia de punxar-vos sí o sí aquesta cançó del Gordo, Loco Loco.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 65.614.
1: Sèrie...
2: El 33.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
6: Prepara el curs amb tot el que necessites.
5: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
6: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
5: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
6: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
7: 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
9: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 €. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al pil-pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Aquella melodia que no et pots treure del cap. Aquell ritme que t'arrossega cap a la pista i no saps per què. Cançons que et remouen per dins. Cançons que recordaràs sempre. Cançons que són de tothom. Cançons, cançons, cançons, cançons, cançons, cançons que només són teves.

0: Aquest és l'Anuel amb un tema de fa 6 temporades, el manual per a calentar tu piel. A Flash FM, el Flash matí d'aquest dimarts. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bueno, escolta, benvinguda, benvingut. Si ara mateix connectes amb aquest programa, 7:23, un molt bon moment, per exemple, sí, per començar a escoltar Flash FM des de la carretera, si avui us toca portar el vostre fill, a la vostra filla, al col·le, a l'escola.
1: Ai, sí, que guai, el primer dia de col·le.
0: Però guai, guai, va bé.
1: És
0: guai, guai, no sé.
1: Quan ets petit, és com emocionant.
0: A tu et molava realment tornar a l'escola? A mi no,
1: Per una part sí, per l'altra no.
0: Gens ni mica,
1: no mola matinar, perquè despertar-se tant, llevar-se tant d'hora no mola.
0: Ja.
1: Però tornes a veure els teus amics i amigues del col·le.
0: Ja.
1: Saps? Això mola.
0: Bueno, avui tornen a l'escola més d'un milió d'alumnes, Infantil, primària, ESO, batxillerat i FPs després també,
1: Sí.
0: Vull dir, de totes les edats, avui han tornades a les escoles de totes les edats.
1: Mare de Déu.
0: I nosaltres volem proposar-vos una cosa. D'aquí una estona volem, si voleu vosaltres també, evidentment, podreu trucar en directe i explicar-nos com va l'experiència de portar els peques al col·le de nou,
1: Volem parlar amb els pares, amb els fills, amb qui sigui.
0: Com s'està vivint a casa aquest fet anual d'això de tornar a l'escola,
1: Que guai.
0: Tot i això, amb aquesta vaga del personal educatiu, aviam en què queda tot plegat. Ara, a dos quarts, s'hi posarà la Paula Montes a l'informatiu.
1: Aviam com va.
0: La Paula ens està escoltant o no? Paula! Paula!
1: No, la Paula està al seu món.
0: No està connectada encara.
1: Està preparant coses d'aquí poquet.
0: Bueno, ens explicarà com està el procés aquest de la vaga de mestres, però això, si voleu, d'aquí una estona obrim línies i ens expliqueu a casa com s'està vivint això de la tornada a l'escola. Vinga, va.
1: Molt bé.
0: Paciència, tu. Cap problema. Si algú d'allò està més subat de l'habitual, que és molt possible...
1: És el més probable.
0: Nosaltres encara estarem...

0: I avui, evidentment, tot el matí repartint el bo i millor de la música, eh?
1: Clar que sí, aquí fem-vos companyia.
0: Fins les 11, vinga!
2: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: El Flash Matí fins les 11. Ara amb Jay Wheeler, que va fer un dia una cançó anomenada De Lejitos, i el Lo Marcus, el Ousi, li va fer la remescla. Per tant, sona De Lejitos Remix. Ja hi ha...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. Avui comença el nou curs escolar per a més d'un milió d'alumnes de Catalunya en una jornada marcada pel retorn a les aules després de les vacances d'estiu i alhora per una vaga del personal educatiu. Les negociacions sindicals continuen aturades des del juliol, motiu pel qual els sindicats han mantingut la convocatòria d'aturada per aquest primer dia de curs. L'escola concertada no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb normalitat. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats la setmana passada. Llavors, també va afirmar que es farien públics tots els informes de què disposa i va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. I el canceller alemany Friedrich Merz ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en joc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. La prèvia d'aquest partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell ha pujat a tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Flash Matí, a Flash.

0: partir d'aquest dimarts.
1: Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.
0: Passen 3 minuts ara mateix de 2:15. Molt bon dia.

0: Es diu Dame, és la cançó escollida avui també per engegar aquest flash matí. Ja fa una estoneta que ens hi hem posat, però el dia va començant a poc xinutxano. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu, què tal, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 d'aquest 8 de setembre. Paula Montes, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A veure, la Paula està fent de persona del temps. Abans, Gemma, això no t'agradarà a tu, ens ha fet l'espoiler.
1: Ja m'imagino.
0: Que demà baixarà la temperatura.
1: Ostres, tu,
2: molt bèstia, eh?
1: Molt bèstia,
0: eh?
1: Sí. Amb pantaló llarg, hem d'anar...
2: Jo crec que sí. Abans ho parlàvem amb l'Héctor.
1: Això és una catàstrofe.
0: No, escolta, això és el que ja toca també que passi, que baixi una miqueta la temperatura, que puguem dormir tranquils.
2: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Vale, una mica, una mica. Ja tindràs temps de seguir suant, Gemma, cap problema.
1: Sí, d'aquí un any.
0: No, però no ho diguis com si fos dolent. Bueno, és igual. Paula, explica, va.
2: Doncs avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats en demà, quan ja baixaran les temperatures. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat, amb grans intervals de núvols baixos a punts del litoral, i de cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i el Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara a final del dia.
0: Molt bé, ja per anar escalfant l'ambient, eh?
2: Sí, per anar a la prèvia.
0: Exacte, exacte. A veure, què marquen ara mateix alguns termòmetres?
2: Tenim 17 graus a Viella, 18 a Cassà de la Selva, 21 a Viladecans i 22 a Cambrils.
0: Molt bé. Un parell de cançons i podreu trucar en directe si voleu explicar-nos com es viu a casa la tornada al col·le, si esteu portant els peques a l'escola.
1: Sí.
0: Ah, doncs aviam com ho porten. Tu què creus, Paula? Que estaran
2: doncs
0: contents o tristos?
2: Doncs que avui serà un dia complicat, però ja. Els nens segur que contents de trobar-se amb els seus amics.
1: Això
0: ja,
1: sí.
0: Ja. Bueno, de seguida ho comprovem. Gràcies, Paula. Fins ara!
1: Fins ara!
3: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.

0: A Flash FM, el Flash Matí d'aquest dimarts, d'aquest 8 de setembre. Bueno, escolta, Gemma Manzanero, una nit més, una nit més de no matinar, és el que segurament molts de vosaltres estareu ara mateix demanant, eh?
1: I tant que sí, és que matinar costa, eh?
0: Ja, tio. Algú vol entrar en directe i explicar-nos com va la tornada a l'escola, el primer dia de col·le dels peques de Catalunya?
1: Vinga,
0: un dia també, com deia la Paula fa una estona, complicat en quant a les vagues del sector educatiu, eh? Vull dir, avui pot ser un dia una miqueta liat. Si algú vol compartir la seva experiència, 935456868.
1: Escolta, parlarem... No, vull dir que podem parlar amb els pares, també podem parlar amb els peques, que ens farà moltíssima il·lusió parlar amb ells.
0: Exacte.
1: I xerrar una estoneta, a veure què senten.
0: Aquesta és la idea, una miqueta. Hola.
1: Sí.
2: Hola.
0: Hola, què tal? Com et dius tu?
2: Marc Sabater Morató.
0: Com, perdona?
2: Marc Sabater Morató.
0: Ah, vale, hosti, nen, no m'he cognoms. Tu des d'on truques, tio?
2: Des de Barcelona.
0: I avui estàs anant cap a l'escola, col·le?
2: No, ara estic estirat al sofà perquè estic a casa molt a prop i entro a les 9.
1: Ah,
0: escolta, Marc, tu vius molt bé llavors, no? Què fas? Aprofita i dorm una estona més, tio.
2: Ja, no, m'he decidit despertar-me a l'hora que m'he despertat normalment.
1: Oi.
2: Perquè en realitat anem a les 8, perquè així em vaig adaptant a l'horari.
1: Però uau. Marc, tu quin curs estàs? Quin curs començaràs ara?
2: Segon d'ESO.
0: Ah, molt bé. Hosti, molt responsable, per estar segon d'ESO, Marc. Molt bé,
1: Jo vull un fill com tu, Marc.
2: Sí.
0: Escolta, doncs et donem molta energia des del programa, Marc, que tinguis molt bona tornada, vale?
2: Sí, jo us escolto, sempre cada matí per despertar-me.
0: Que guai, ens fa molta il·lusió, tio.
1: Una abraçada
0: gràcies.
1: Molt forta, Marc.
0: Fins ara, Marc.
2: Adéu.
0: A gaudir del primer dia. Vinga, quin tio,
1: Ostres, m'encanta.
0: Jo no era tan responsable,
1: Jo tampoc.
0: Algú més vol entrar en directe al que 935456868 perquè ens expliqueu una miqueta la vostra tornada a la rutina, diguéssim, a l'escola o a l'ESO, al batxillerat, en fi.
1: Sí, el que sigui.
0: Aquell pla que estigueu fent. Si no, d'aquí una estona tornem a obrir línies. Aviam, provem-ho. Sí. Hola.
3: Hola.
0: Hola, què tal? Qui hi ha per aquí?
3: Isabel, aviam.
1: Isabel.
0: Molt bé, i des d'on truques tu?
3: De Tarragona.
0: Tarragona. Avui tu tens algun peque que va al col·le o què?
3: No, avui no.
1: Avui no, i què fas, Isabel, avui? Desperta, anar a treballar?
3: Sí.
0: Molt bé. La idea era que expliquéssiu també si portàveu peques al col·le, Isabel. Escolta, ens alegra moltíssim que escoltis el programa, no era la idea.
1: Un petó, Isabel, t'estimem.
0: Fem una cosa, que el BL aquest té ganes de sonar. Va, de seguida obrim el telèfon un cop més per avui, doncs, que formeu part també del nostre matí de tornada,
1: rutina,
0: eh?

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien... 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
7: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
5: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Els docents mantenen la lluita al carrer.
9: La manifestació en defensa del català.
10: Els metges tornen a fer vaga.
11: Els usuaris de Renfe diuen prou.
12: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
13: Deinés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
14: El trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquests diversos talls de les manifestacions del professorat. Recordem que la ronda litoral ha quedat tallada a l'altura de la Barceloneta a la sortida 22, en tots dos sentits de la marxa. Recordem que es fan aturades des de Bonpastor en sentit Llobregat, en sentit sud, i també des de l'Hospitalet en sentit Besòs, en sentit nord. Per altra banda, la Pota Nord, al nus de la Trinitat, també ha quedat tallada la B20, la ronda de dalt, la Santa Coloma de Gramenet, també en tots dos sentits de la marxa, i es fan aturades doncs també en sentit nord i en sentit sud. Recordem que s'obren desviaments per la sortida 19. També tenim un accident a Sant Joan d'Espí que deixa els vehicles al voral de l'A2 i provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat precisament a la ronda de dalt, doncs que tallava fins fa una estona almenys un carril de circulació en sentit sud a l'altura de Canyelles i dificulta encara més la circulació. Per altra banda, també tenim retencions intenses al vessant Vallès, amb cues a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: Gràcies.
16: I ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
17: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
18: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
20: La veritat és que va sobre rodes.
19: Tan content estàs?
20: Això també.
19: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
4: Citroën.
12: Consulta Citroën.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
21: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
22: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
21: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
23: Flash FM. Flash FM.
24: Haciendo cosas que solamente yo te diría.
1: Banda.

Marina està morena, són els Figaflaues a Flash FM, el Flash Matí. Aquest dimarts, 8 de setembre, arribarem a les 8 amb més ritme, Mora i Zetangana, Droga.

0: intento meditar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Els mestres han tallat la ronda litoral de Barcelona a l'altura de l'Hospital del Mar, a la sortida 22 en tots dos sentits. Ho han fet poc abans de 8:15 del matí. És la primera acció dels docents en la jornada de vaga que coincideix amb el primer dia de curs escolar que s'inicia amb incertesa. Els docents argumenten que encara tenen moltes millores per aconseguir i reclamen continuar les negociacions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar va ser un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa. També contra els drets fonamentals i d'odi o discriminació ideològica i nacional. I la Torre Eiffel ha estat tancada al públic tot aquest dilluns per una protesta dels treballadors del monument parisenc, després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís excloure el personal femení que hi treballa. De la polèmica han denunciat les directrius professionals que van portar Margina a substituir i invisibilitzar les treballadores a causa del seu gènere. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell ha pujat a tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
1: Sona el Megacrack. Flash FM.
3: La que manda.

0: Wow, Karol G amb Tudelin i Rusowski. Com a megacracks aquesta setmana a Flash FM. 8 i 5 minuts, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, per aquells i aquelles que esteu a la carretera, que us acabeu de llevar, o vés a saber si portes tot el matí treballant ja, eh?
1: Bueno, escolta, cadascú té la seva història.
0: Hem de parlar de la Isla de les Tentaciones, bueno, perquè ahir sí va començar aquesta nova edició, eh?
1: Ahir, a les 11 de la nit, va començar la Isla de les Tentaciones 11.
0: Mare meva, la 11 ja, eh? 11a edició d'aquest programa que comença molt tard, trobo,
1: totalment,
0: eh?
1: Totalment, comença molt tard, massa tard, i aquesta edició es veu que està carregada de bogeries, d'acord?
0: Bueno,
1: de fet, digues...
0: No, que dic que tenim els concursants, diguéssim, les introduccions, sí, les presentacions.
1: Tenim les 5 parelles i tenim les famosíssimes presentacions dels sorters i les solteres, vale? Que no tenen desperdici.
0: Va, comencem per un tio d'aquests, no? Pels tios o per les ties?
1: Els tios mateix, els tios mateix, sí.
0: Va, Escorza és com es diu aquest. Escorza.
2: Adelante.
0: Vinga, va. El primer dels tios, eh? N'hi ha 5 tios i 5 ties, en aquest cas.
3: Y soy poeta. El mar es azul, me gustan las olas, y al final te lo diré cuando estemos a solas.
0: Molt bé.
1: Bravo.
0: Anem a buscar l'Aveiro.
4: Soy Aveiro, repartidor y experto en artes marciales. Y me muero de ganas por enseñarte unas amistades prohibidas a ti.
1: ¿A quién? ¿A mí?
0: Algo, no sé. Cristóbal.
5: Soy Cristóbal, aunque mis amigos me llaman Crispy. Y sí, estoy tan bueno que crujo.
0: Estoy tan bueno que crujo, vale, vale. Vale. Rubén.
6: Rubén. Y soy conductor de ambulancia, experto en primer auxilio. Ah. ¿Alguna quiere que le haga el boca a boca?
0: El Cristian, va.
7: Soy Cristian, feriante y experto en atracciones. Una vuelta conmigo empieza suave y acaba mareando.
0: ¿Cómo está el tema, eh?
1: Cada any s'ho curren menys, eh?
0: Quin prefereixes tu d'aquests, aviam?
1: Jo, el que me cruje.
0: El que te cruje, no? Vale. Anem a per les noies, va. La primera, l'Andrea.
8: Hola, soy Andrea, pequeñita, matona y muy juguetona. Un auténtico terremoto que tiene Villaplaya.
0: Molt bé, Andrea. La Sara.
9: Me llamo Sara, soy modelo y futbolera. Y una experta en meter goles. Gol de Sara.
0: Gol de Sara.
1: Ai, pensava que anava a dir alguna de les seves pilotes.
0: No. La Carolina.
10: Soy Carolina, la tigresa dominicana. Con mi sangre y con mis garras voy a reinar esta isla.
0: Grrr. Grrr.
1: Dame un grrr.
0: La Neus.
11: Me llamo Neus, soy marinera. Me encanta el mar porque la mar está fresquibiris,
0: fresquibiris.
11: Y da mucho gusto.
0: Por favor, Neus, no.
11: Nadar.
1: Neus,
11: ¿nadamos juntos?
1: No, perquè en rebaixes tant.
0: No nado contigo, Neus, no. Aviam, i per últim, la Miriam.
12: Soy Miriam, soy opositora de Guardia Civil, pero lo que más me gusta es patinar. Y que los chicos con novia patinen cuando me ven.
0: Hola.
1: Això és de ser dolentota, eh?
0: Doncs aviam en què queda tot això, eh? Aviam qui d'aquestes noies i nois s'acaben portant a més noies o nois.
1: Saps que hi ha una parella que el tio ja li ha fotut les banyes 20 cops fora?
0: Allà? Ah, perfecte,
1: sí.
0: Que ets guanyaran.
1: O sigui, sí, bueno, aquí no guanya ningú, eh?
0: Fa bona pinta, hi haurà salseo al programa, que és el que volem aquí.
1: Diuen que vindrà fort, sí.
0: Molt bé, ja li seguirem la pista a aquesta nova edició de la Isla de les Tentaciones. Va, que comença el dia millor, jo crec, amb una miqueta de...

Aquest és el títol, solucions i no problemes. Tant de bo fos tan fàcil tot plegat sempre, eh? Figa flauas. A Flash FM, a Flash Matí de dimarts. Vinga, gairebé un quart de nou, sona amb muchacha.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 16 d'agost del 2001.
1: I el número de la sort, el...
2: el 4.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: 45.712.
4: Em toca, em toca.
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
6: Condicions a Citroën.es.
8: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Baller comença amb preus bojos.
9: Prepara el curs amb tot el que necessites.
8: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
9: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
8: Boró Baller, especialistes en la tornada a l'escola.
9: Entra a boró-baller.es i troba la botiga que tens més a prop.
10: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui...

0: Alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Flash. Flash Matí.

0: Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: A veure, avui molts peques tornen al col·le. Com l'Hugo.
2: Hola.
0: Hugo. Hugo.
2: Hola.
1: Hola.
0: Hugo. És l'Hugo o no és l'Hugo?
3: Hola, que t'estan trucant.
2: Hola.
0: Hugo.
1: Hola.
0: Hugo, no saps qui som?
2: Ara sí, ara sí. Ara
0: Hugo. Escolta una cosa, per molts anys.

0: Tens, tio!
1: Bravo, Hugo!
0: Aquesta no te l'esperaves tu, ni nosaltres tampoc, eh?
2: Eh?
0: Aquesta no te l'esperaves ni tu ni nosaltres, Hugo.
2: No, jo menys encara.
0: Tu menys encara. És que la teva mare, Hugo, ha insistit per activa i per passiva que ets molt fan de Flash FM i que avui, per fi, fas 10 anys, tio! Bravo. Hugo, bravo!
2: Hombre, jo, la veritat, m'encanta fer dos dígits, que no es fa tots els dies.
0: Tenies moltes ganes de fer dos dígits, eh? És que passar de 9 a 10 ja és fer un salt de que te sí, cagues, Hugo. Oh, sí, no?
1: Et fas gran.
2: La veritat és que m'emociona molt.
1: Ai, Hugo, t'enviem un petonàs ben fort, eh?
0: Hugo, de part de la mama, el papa i el Gabriel, què et sembla? Estàs content avui o no? Sí, eh?
2: Gràcies.
0: Ai, que diuen que ets el millor regal que els hi ha pogut donar la vida. Hugo, una forta abraçada des del Flash Matí, vale?
2: Gràcies, Flasherus!
0: Vámonos, Hugo! Avui del dia, vinga!
1: Gran, Hugo!
0: Comencem també el dia així, amb aquesta actitud. Som al Flash Matí, camí a 2 de 9, amb el blackout d'Emilia Tini, Nicki Nicole.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 8:45. Els mestres han tallat alguns dels principals accessos a Barcelona a primera hora del matí. Segons informa de Trànsit, hi ha talls a la Ronda Litoral, a l'altura de l'Hospital del Mar, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet o a la C31 a l'Hospitalet del Llobregat. A més, també han bloquejat la Gran Via de les Corts Catalanes a l'altura de Can Batlló. És la primera acció dels docents en la jornada de vaga que coincideix amb el primer dia del curs escolar. Els docents argumenten que encara tenen moltes millores per aconseguir i reclamen continuar les negociacions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats la setmana passada. Sánchez també va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. La prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Flash Matí, a Flash.

0: Así la semana es Elena Rose a Manuel Turizo. Ja t'ho sabes, ja t'ho sabes. Passen 5 minuts ara mateix de 8:45 d'aquest dimarts, dimarts de tornada a l'escola, dimarts de vaga, dimarts de carreteres tallades, dimarts de jaleo, eh? Nosaltres per això ja posem el ritme necessari. Bon dia!
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort!
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una. Bon dia!

0: artista que s'ha presentat en solitari d'aquesta manera aquí a Flash FM, Malatí, Malatí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: A veure, va, 8 i 38 minuts aquest dimarts, passem per caixa.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El temps d'avui amb la Paula Montes. Bon dia, Paula.
3: Bon dia, què
1: tal? Bon dia.
0: A veure, va, que la cosa canvia de cara a demà i això a mi personalment m'ha semblat molt guai.
3: A mi em fa patir una mica.
0: Per què?
3: Per els constipats i coses així. Jo és que pateixo molt.
0: No pateixis
3: tant. Però està bé, està bé. Avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats en demà, que ja baixaran les temperatures. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. De cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i Prepirineu, i just en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara a final del dia.
0: Molt bé, molt bé. Per escalfar ja els motors de cara a pluges demà, eh?
3: Exacte.
0: Està molt bé. Home, fa falta, jo crec, per netejar una miqueta l'ambient.
1: Sí, bueno, vale.
0: Saps, no?
3: Sí,
0: okay.
3: Està bé, està bé, va.
0: Refrescar, bueno, no sé, ja veurem. Demà ja ens queixarem, perquè som així,
3: exacte,
0: també t'ho dic, eh?
1: Literal.
0: A veure, va, temperatures d'ara mateix, Paula.
3: Tenim 22 graus a Torres de Segre, 22 també a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona i 22 a Banyoles.
0: Molt bé, fins ara.
3: Fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Sona Dorayakis, Flashy Scream, 31 fam, a Flash FM. Amb les

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el flash matí.

0: A Flash FM, a 9:45 d'aquest dimarts 8 de setembre. Bon dia a tothom.
1: Hola, hola, què tal? Bon dia, Héctor Ortega.
0: Enlloro que aquesta setmana tenim dues cites de la gira de Rompujol. Els vespreixos de Rompujol. Sí. Aquesta setmana ens marquem dues cites amb vosaltres. El vespreig de Rompujol amb Flash FM com a emissora oficial.
1: Molt bé.
0: Una d'elles serà aquest dijous 10, d'aquí un parell de dies a l'Hospitalet de l'Infant. A la Brisa, lloc immillorable per un terreu com aquests de Rompujol, amb habaneres, amb còctels d'autor, amb tast de ron cremat, amb el showcase de la Jules, en aquest cas amb la sessió de qui us parla l'Héctor Ortega. Aquest dijous, a l'Hospitalet de l'Infant. I dissabte, repetim cita, però al Baluard de Lleida, i en aquest cas amb el Domena, eh? Per tant, informeu-vos bé, busqueu les ubicacions i no hi falteu, que les entrades per totes dues tardes, vespres, són gratuïtes.
2: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Vale, el golpito, Quevedo, nueva línia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Repassem l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, pendents, òbviament, d'aquests talls per les protestes del professorat. Fa una estona ja que s'ha reobert la ronda litoral i també, en aquest cas, el nus de la Trinitat, la Pota Nord, tot i així a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, encara queden retencions en sentit sud i sobren desviaments per la sortida 19. Repassem els talls que queden actius. Queda actiu el de la AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès, que en sentit sud, en direcció Tarragona, continua provocant 5 quilòmetres de retencions. Recordem que també s'obre un desviament per la sortida 126. També queda tallada la C32 a Argentona, en sentit nord, la C60, també a Argentona, en ambdós sentits de la marxa, cap a Tarragona, la N340, també en ambdós sentits, i aquí a Barcelona, la C31, des de fa una estona, a l'Hospitalet de Llobregat, encara queda també un tall en els dos sentits de la marxa amb un quilòmetre de lentitud. Recordem també, per altra banda, que continua activa l'avaria a la C31 a Badalona, que encara talla un carril de circulació cap a Barcelona i provoca 3 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel Ponés.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
8: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
7: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
11: La veritat és que va sobre rodes.
10: Tan content estàs?
11: Això també.
10: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
14: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
15: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
14: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
15: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
14: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

És el famós Quédate, la Bizarrap Music Session 52 amb el Quevedo. Quédate a Flash FM. Queda't al Flash Matí, que ens apropem a les 9 d'aquest dimarts 8 de setembre. Sona Rayos de Sol, el remix Henry Méndez i companyia.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 9. Les protestes dels docents en la jornada de vaga convocada el primer dia del curs escolar ha començat amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, capitals de comarca i altres carreteres. Ara mateix hi ha afectacions a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en els dos sentits, la P7 a Granollers en direcció Tarragona, la C60 a Argentona en tots dos sentits i l'N340 a Tarragona també en dos sentits. Poc abans de 8:45 del matí, els docents han aixecat el tall de la Ronda Litoral, on encara s'acumulen llargues cues. D'altra banda, la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar és un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa, també contra els drets fonamentals i d'odi o discriminació ideològica i nacional. I la Torre Eiffel ha estat tancada al públic tot aquest dilluns per una protesta dels treballadors del monument parisenc, després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís excloure el personal femení que hi treballa. Arran de la polèmica han denunciat les directrius professionals que van portar a marginar, substituir i invisibilitzar les treballadores a causa del seu gènere. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. La prèvia d'aquest partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana. El Petitó, Anna Mena i Lola Índigo. A Flash FM, de nou, avui la fem sonar per engegar nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu com estàs?
0: Bé, tu, que tu...
1: Ai, se'm fa la llengua un liu, eh?
0: Bé. Petitó A, Petitó B, Petitó C. Elles fan la broma aquesta, és molt absurda, però la fan elles mateixes.
1: Són molt cookies, elles, plegades, eh?
0: Molt bé. Cançó, sens dubte, també, d'aquest estiu, que ja... Bueno, encara podem allargar una miqueta més, no?
1: De fet, l'estiu no s'acaba fins a finals de setembre, així que bueno, no tinguem
0: exacte.
1: Pressa.
0: Jo em referia mentalment encara el podem també allargar una miqueta.
1: Sí,
0: és necessari, jo crec, eh?
1: Jo crec que també.
0: Escolta, nova hora en marxa d'aquest despertador, el de Flash FM, i el lloro amb el que hem trobat buscant notícies.
1: Sabem que ara està molt de moda el postureig, els influencers, tal i qual i Pasqual, i hi ha una marca de Corea, una botiga de Corea, que és de roba de muntanya, d'acord?
0: Molt bé.
1: I s'ha cansat de tota aquella gent que ve per fer postureig per 4 likes, d'acord? I ha dit, ah, sí? Doncs aquí qui vulgui venir a comprar roba de muntanya s'ho haurà de guanyar. Volem que siguin només els reals, els reals.
0: I com s'ho han de guanyar, aviam?
1: Mira, han posat una roca de 2 metres.
0: Hosti.
1: Que només pots accedir a la planta de muntanya si escales aquesta roca.
0: Hosti, i si no, no, eh?
1: Si no, no. Perquè tu has de demostrar que ets un muntanyista de cap a peus per poder comprar aquesta roba i que no ets el típic que vol 4 likes a les xarxes socials.
0: Que no vols fer-te una foto allà, jo què sé, com dir-te, a qualsevol turonet i dir que has fet un 3.000, no?
1: Exacte. S'han cansat allà al Corea i han dit, mira, doncs la roca està xunga i es veuen fotografies amb gent amb casc escalant la roca del revés, allà. Sí.
0: Molt bé.
1: Està xula.
0: Bueno, una bona iniciativa, tu. Mira,
1: original.
0: Si cada comerç que és, diguéssim, que podria ser...
1: Carn d'influencer.
0: Sí. Doncs ara podeu fer servir això com per buscar-vos la vida i fer la vostra, diguéssim, el vostre repte.
1: Sí, i així fou màrqueting.
0: Per trobar gent de veritat, exacte. Mira, han aconseguit que a la ràdio parléssim d'aquesta roca, d'aquesta botiga.
1: Exacte, una ràdio de Catalunya, parlant de Corea, d'una ràdio, ai, d'una botigueta.
0: Heavy, en veritat, eh? Com és el món, eh? Quines coses. Però va, deixem-nos de tonteria, va.
2: Cada dia de 6 a 11... Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: I anem per feina, Moving to the Sun, Ugel i companyia. Bon dia.
1: Bon dia.

cançó dels tiets, la cançó de les festes majors de Catalunya, dels darrers estius. Sí, no? Avui de nou la fem sonar a Flash FM, el Flash Matí d'aquest dimarts. Divendres vam estar a la festa major de Viladecans i a l'Instagram de Flash FM hem penjat uns quants vídeos i unes quantes fotos per si no hi veu poder assistir, perquè veieu la que vam liar, tu, va ser molt guai.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: La tornada a l'escola ja és aquí, i a Boró Vallès comença amb preus bojos.
7: Prepara el curs amb tot el que necessites.
6: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
7: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
6: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
7: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.

0: Consulten la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
6: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram.
5: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
4: Flash Matí.

0: Emma, bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Una alarma més, li fa falta a vegades algú, eh? Una...
1: Sí, sí, quantes te n'emposes tu d'alarmes cada dia?
0: Em poso tres.
1: Jo també.
0: Tres, tres.
1: Dos.
0: 4.45, 4.47 i 4.49. Han de ser números imparells. Això ja és mania meva, eh?
1: Bueno, això ho tenim tot, aquestes manies,
0: eh? Molt bé. Sí. Escolta, som al Flash Matí, el de Flash FM, ja sabeu, de 6 a 11. I a Instagram també tenim un perfil al qual hem penjat un trend.
1: Doncs sí, mira, us convidem a tots a que aneu al perfil de Flash Matí, perquè nosaltres hem vist que hi ha molta gent que es veu als anys 80, no? Doncs sí. Tenim

0: carrusel amb fotografies de nosaltres dos aquí al Flash Matí, com si estiguéssim als anys 80.
1: És molt guai, és molt xula, sí. La foto, ja
0: veuràs. Heu de fixar-vos en el pentinat d'Héctor Ortega, la primera foto.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do, eh?

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:45. Les protestes dels docents en la jornada de vaga convocada el primer dia del curs escolar ha començat amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, capitals de comarca i altres carreteres. Ara mateix hi ha afectacions a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en els dos sentits, a l'N340 a Tarragona també en tots dos sentits i a la C32 a Argentona en direcció Girona. A més, una vintena de manifestants han tallat durant mitja hora les vies de l'AVE a l'estació de Lleida, abans que els Mossos d'Esquadra els hagin desallotjat. Els Mossos han tret els manifestants de les andanes, però els docents s'han quedat al vestíbul de l'estació. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats la setmana passada. Sánchez també va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. I el canceller alemany Friedrich Merz ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit del Real Madrid i l'Inter a les 9 del vespre. La prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis i a segona divisió el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com. Flash Matí! A Flash!

0: formació d'un parell de tios, que a més són dues torres, són molt alts aquests xavals. I això és la dada important d'aquesta cançó d'avui, ja veus tu.
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Vale, això continua, ja sabeu, de 6 a 11, com cada dia. Som-hi!

0: El Quevedo, que se'n va dormir a les dunes, eh? I allà, si està ben fresquet, ni borratxo és el títol. I avui de nou l'escolteu en aquest programa, el Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, Paula Montes?
2: Bon dia!
1: Hola!
0: A veure, vam anar a parlar del temps, es preveu, ens ho has dit abans, un canvi de temps, eh, el lloro.
2: Sí, avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats endemà, que ja baixaran les temperatures. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. De cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara a final del dia.
0: D'avui, eh?
2: Sí, d'avui, d'avui.
0: Vale, vale. I les temperatures ara mateix, quines són, Paula?
2: Tenim 20 graus a Vic, 22 a la Bisbal d'Empordà, 19 a Prades i 23 a Horta de Sant Joan.
0: Molt bé. Fins aquí una estona, Paula.
2: Fins ara.
0: Fins ara.
3: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Això, sens dubte.

0: Ni para pasar el rato, és que ni tan sols això, eh? Jay Wheeler amb Omar Kurz, una miqueta ratllados, aquest parell d'artistes, eh? Amb el de Lejitos, el remix des de Flash FM per tot Catalunya, Andorra, Fronteres, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Espero que estigueu aquí ben connectats i connectades, eh?
1: Sí.
0: La nostra missió és espavilar a tot el personal, aquells i aquelles que esteu a les carreteres i avui potser us heu trobat més cua de l'habitual per retornades a les escoles i els talls dels mestres en vaga, eh?
1: Molts ànims a tothom.
0: A tothom, tant els alumnes que tornen, també com el sector, evidentment, de professors i professores de Catalunya.
1: Exacte.
0: Doncs que esteu lluitant per aquestes millores necessàries, d'acord?
1: I tant que sí.
0: Per tant, nosaltres el que fem aquí és posar la música necessària per ajudar-vos i recordar-vos que aquest dissabte, 12 de setembre, tindreu punxant a Sergi Domena a la plaça de los Carros, al Cucafesta, per les festes de Santa Tecla. Lloro, eh?
1: Sí,
0: no us ho perdeu. Sergi Domena i Marc Gómez, Cucafesta 2026, a la plaça de los Carros, aquest dissabte 12 de setembre, a quarts de 12 de la mitjanit.
1: Fantàstic.
0: Avui, però, encara és dimarts, és 8 de setembre, estem engegant el dia i ho estem fent ara amb la Tini, aquesta història d'amor de dos persones que s'estimaran sempre.
1: Ole!
0: Dos amantes.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. A mimir.com. Així com sona, a mimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
3: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Bueno, manos arriba no, eh? Si esteu a la carretera conduint, les mans al volant, per favor. Però de la música ja ens ocupem nosaltres. Això sí que no tingueu cap dubte. Mueve la cabeza. Don Omar y Lucenzo. El flash matí d'aquest dimarts, 8 de setembre. Són pràcticament les 10 del matí. Ànims, vinga, pa'lante. Sona Ximsa i companyia. Fire, fire.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10 matí de causa a les carreteres catalanes per les manifestacions dels mestres. A Barcelona han tallat alguns dels principals accessos a la ciutat a primera hora del matí. Segons informa Trànsit, hi ha un tall actiu a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat i a l'AP7 a Granollers i la Roca del Vallès en sentit Tarragona. Aquest matí hi ha una desena de protestes programades arreu de Catalunya a les principals capitals i ciutats. També en l'àmbit educatiu s'acaba de publicar l'últim informe PISA que ha registrat les pitjors dades de la història per Espanya des que es va començar a fer aquest estudi. El retrocés és generalitzat a tot el món i per primer any Catalunya no té dades comparables perquè la mostra ha estat invalidada. Aquesta edició ha posat el focus en la comprensió científica en què Espanya perd 8 punts. El descens encara és més pronunciat en matemàtiques, però la patacada més preocupant és en comprensió lectora. Aquí a Espanya perd 23 punts i es distancia de la mitjana dels països. I la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar és un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge del camp del Betis i a segona divisió, el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: La Bichota, la Karol G, amb Judelín i Rusowski, el mateix del Malibú, el mateix del Mi Tatiana, tu eres mi Daisy. Doncs ara presenten junts aquests tres artistes. Baby, wow, el megacrack de la setmana. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Héctor Ortega, molt bé, i tu què tal?
0: Wow, el tema aquest, No soy perro, però wow contigo, Però baby, wow contigo. Bueno, va, 10 i 5 minuts ara mateix d'aquest dimarts, aquest 8 de setembre, dia de tornada. A les classes, per molta penya,
1: A la rutina.
0: Més d'un milió d'alumnes avui se suposa que havien de tornar a l'escola, Déu-n'hi-do.
1: Exacte, Déu-n'hi-do, són moltes criatures,
0: Quina mandra.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: I tot el suport del món també al sector educatiu, als professors, mestres de Catalunya, que esteu ara mateix intentant allà millorar les coses,
1: Totalment, i els pares, que van bojos, també.
0: També.
1: Bojos.
0: A veure, va, tenim noticieta per començar el dia, Gemma.
1: Anem a parlar del José Luis Romero Calzada.
0: Qui és aquest?
1: Qui és aquest noi, no? Doncs és un home que té molta creativitat, perquè es va postular per alcalde de Mèxic, d'un poble de Mèxic, d'acord? No és aquí, no és espanyol. Però el tio, què està de moda ara entre el jovent?
0: Què està de moda?
1: Doncs farmejar aura.
0: No fotis!
1: I ell no se li acut altra cosa que enmig d'un espectacle, enmig de hi havia molta gent,
0: sí,
1: va sortir d'un taüt.
0: Ell,
1: com ho escoltes?
0: Com si fos allò un pa, sorpresa, no?
1: Totalment. Ja, es veu una placeta, es veu un taüt, i es veu com obre el taüt i surt fent els típics moviments de 6-7, 6-7.
0: Quina mandra m'està fent això ara mateix,
1: I fent coses així perquè ell diu que vol ser l'alcalde, d'acord? O sigui, i els comentaris, òbviament, diuen México es un chiste mal contado, ¿dónde está el botón de cringe? Con razón no salimos del tercer mundismo, etcètera.
0: Bueno, és que, aviam, el tema de farmejar aura, ja deixa'ls-hi a la generació Z, ja ho faran ells, Ja està,
1: No sé. Tu t'imagines el president del nostre país fent això? Jo
0: m'ho puc imaginar, però no m'agrada el que m'estic imaginant, saps què ho
1: dic? Tampoc.
0: Bueno, doncs bravo, ja m'explicaràs si al final aquest tio acaba sent l'alcalde d'aquell poble o no, o simplement es queda cancel·lat ja de per vida,
1: Espero que no, sisplau, per la nostra salut mental.
0: Pel cringe,
1: exacte.
0: Molt bé. Va, nova hora en marxa, la cinquena i última d'aquest flash matí del dimarts.
2: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el flash matí i espavila.
0: Sona Quevedo amb Mike Towers, Playa de l'Inglés. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.

la Shakira amb Burna Boy, Dai Dai, el flash matí d'aquest dimarts. Let's go, per engegar la setmana de la millor manera possible. Anem la setmana, precisament, que és el títol d'aquesta cançó de la Helena Rose des dels Estats Units, amb Manuel Turizo. Vamos.

Estàs de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Doncs ja s'acaba l'estiu.
5: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
4: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
5: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
9: Prepara el curs amb tot el que necessites.
8: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
9: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
8: Boró Vallès. Especialistes en la tornada a l'escola.
9: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Born to be wild. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
11: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
10: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
11: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
10: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
12: Les millors braves d'Andorra?
13: No vagis al Barra Mars.
12: Un bon bacallà al Pil Pil.
13: No el demanis al Barra Mars.
12: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
13: Oblida tant del

Flash FM a Andorra. 93.8. Si una cançó és immortal, és un hit.

Sí o no se ve, però s'escolta superbé i de quina manera aquí a Flash FM, eh? A la del ritme va, gairebé 10:45 d'aquest dimarts 8 de setembre. El dia comença millor amb la Emília, per exemple, tota la seva colla d'artistes argentins a través de cadascuna de les freqüències de Flash FM, la web o l'aplicació, eh? Teniu molts canals per escoltar aquesta ràdio. Per tant, gràcies si avui també l'heu triada. Bravo, grande, son aquí el Vudú, JC Reyes. Me mareo.

0: El flash matí d'aquest dimarts. Bon dia a tothom. Gemma de Wey.
1: Gemma Sector Ortega, molt bon dia.
0: Mira, mira, aquestes onades. Mira, mira, mira.
1: Ai,
0: mira.
1: Quin relax.
0: Mira quin ambient, quin ambient.
1: M'encanta.
0: És que passa que volem allargar l'estiu i crec que ho aconseguirem, sens dubte, aquest proper dijous 10 de setembre, perquè torna una altra de les cites del Vespreig de Rompujol.
1: Ole!
0: És una gira de vesprejos que té Flash FM com a emissora oficial i que inclou, doncs, moltes coses. Serà una jornada guapíssima, eh? Amb tast de rom cremat, còctels d'autor, una selecció de còctels d'autor, habaneres, el showcase de la talentosa Jules,
1: ai,
0: i també la sessió de l'Héctor Ortega, que us parla de sessió secundària.
1: Bueno.
0: Tot el que seria la jornada, tot el sarau, doncs, inclou tot això que us acabem d'explicar, vale?
1: Té molt bona pinta.
0: Aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, a la Brisa de l'Hospitalet de l'Infant. L'Hospitalet de l'Infant, la Brisa. Vespreig de Rompujol, aquest dijous, 10 de setembre. Això continuava, som al Flash Matí, per si algú no ho sabia, el despertador de Flash FM. I què millor que un cafè.
1: Ai, sí.
0: I el ron ja us el deixeu per la tarda.
1: Bueno, o no.
0: Bueno, això ja depèn de vosaltres, vinga.

0: Graciosa del Paifo amb l'Elvis Crespo. Un parell d'artistes que s'han fet d'or, s'han muntat en el dòlar aquest estiu, eh? I encara sona amb força aquesta cançó, evidentment.
1: I el que sonarà.
0: I el que sonarà, tota la raó del món. Bon dia, Vika, que és dimarts. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Te veo la graciosa, eh?
1: Más sabrosa.
0: Per fi te l'has après. Bravo.
1: Per fi. Ja tocava, bravo. Gràcies.
0: Ja està. Gràcies. Fins aquí, perquè tampoc tenia molt de misteri, era la cançó. No saps qui té nova cançó? Nova proposta? Mike Towers.
1: Anda,
0: des de Puerto Rico. Aquesta us la presentem. Es diu Carita Feliz, que és com ha de ser, evidentment.

0: Golpito amb la nova línia Quevedo de nou a Flash FM, eh? Amb la nova línia, però les antigues nova línia, les 4, que és com tenen ara el nom artístic. Recta final del Flash Matí d'aquest dimarts. Molt bon dia a tothom. Gràcies per ser-hi, vale?
1: Vale.
0: Bad Bunny, sona, perquè no? Baile inolvidable, vinga.

0: Els diu el merengue. Sí, senyor, la cançó de Marshmello.
1: Por ti, mujer.
0: Amb el Turizo.
2: Salut.
0: Salut, Gemma de Wey, què tal?
3: Moltes gràcies, Héctor Ortega, bon dia.
0: Armand Maravalle, què passa? Bon dia, tio.
4: Hombre, hola, què tal?
3: Passa, bon dia. Tio?
4: Què passa, com anem?
0: Però tampoc ara t'endueguis aquí en antena, tio.
4: No, no, sí. Estava com traient-ho tot, traient-ho tot.
3: És la primera paraula que diuen tot el dia.
0: Ara poso la musiqueta, l'estic buscant perquè m'ha marxat tot.
4: Està l'ordinador fallon.
3: No passa res, a l'armada et canta una miqueta.
4: Sí, vinga, jo puc cantar el que vol.
3: Cantem una.
4: O puc posar com una base. Com música de Sant Sol.
3: Ja? Ja hem prou cringe, ja?
4: Espera. Faig bé la música de Sant Sol.
0: L'he trobat. Toma, l'he trobat.
4: Pues m'estava quedant bé, eh?
0: Sí, no? Si vols tirar-ho, quasi que no, eh?
3: Ara començo a cantar.
0: D'aquesta manera estem tancant aquest flash matí del dimarts. Avui, bravo a aquells i aquelles que heu tornat a l'escola, que potser aquesta setmana també esteu tornant a la feina.
3: També pot ser.
0: Doncs escolta, aquí ja sabeu que cada dia us acompanyem entre les 6 i les 11 amb una selecció de música brutal, igual que la del Maravalle, que ara s'hi posa tot seguit.
4: Sí.
0: Amb quina vols començar? Aviam, Armand.
4: La que tu em diguis, Héctor.
0: Ja, et poso el petitó a...
4: Endavant.
0: El petitó B, quina vols?
4: La C, la C.
5: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
6: La que manda.

0: No està mal començar amb això, una nova hora de ritme aquí a Flash FM. Per alguna cosa serà que l'hem triat o que ha arribat després de moltes setmanes el nostre número 1 del calibre 45, el Petit Oa de l'Anna Mena i de la Lola Índigo, que al final només riu l'Anna Mena, però són les dues, eh? This is Flash FM. Han sonat els pitos, indiquen que comença nova hora de ritme. Són les 11 del dematí, 4 minutets, després de l'Héctor i la Gemma, que ja acaben d'abandonar l'estudi i em deixen aquí sol davant del barco. Per tant, res, al peu del canó, jo us duré fins a les 4 de la tarda. Bueno.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, doncs us duré fins a les 4 amb tot el que us imagineu i molt més, vale? Com per exemple... com m'encanta com comença. Aïssa, al costat de RVFV. És el Muchacha. Bon dia, família.

alguna cosa d'aquesta cançó que fa que, encara que passin ja els mesos, les setmanes i els anys, la seguim posant tant. No sé si és el xiulet, no sé si és el flow que té el Gonzi, o el que tenen el Saiko, o l'Arcángel, la maravilla des de Puerto Rico. Clar que sí, vinga. Era l'exclusivo remix. Passen 11 de les 11. Bueno, 11, 11, eh? Hora de mirar el mòbil, eh? Sempre miro el mòbil quan són les 11 i 11, diuen. Anem amb més ritme, va. L'havíeu sentit, eh? Sí, sí, sí, perquè d'aquí no res. Tindrem el Fate amb l'Alejo i el Robi amb el Panticito. També la nova versió del Camins, Sopa de Cabra, amb la Su i el Mon DJ. Abans, una mica de Latin House, 5 estrelles. Gordo amb el Loco Loco.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Baby, do you know

és el Movinto de Sanda, l'Ugel, segurament ja te la coneixes. Jo, mira, et diré una cosa, ahir estava a l'Instagram, com la majoria del temps que estic cada dia, i em sortia els mejores temes de música electrònica d'este verano 2026. I ahir el tenies a la primera diapositiva, l'Ugel, amb el Movinto de Sant, amb escenes a Eivissa, a grans festivals, a tot arreu. Això sona a Flash. Anem amb el Movejo. Because everybody here is so sick. Say my name. Doncs va, del rotllo electrònic, passem a una mica de hip-hop, una mica de rap francès. Sempre, cada estiu, ens arriba una proposta o dues des de França i l'abracem, clar que sí. Doncs això, el Movejo, que aquest estiu ho està petant amb aquesta que es diu...

Power. Aquesta es deia Casanova, Soul King, el raper algerià amb la Lola Índigo i l'RUBFV. Una cançó, hi ha un vers de la Lola al principi de la cançó que m'ha cridat l'atenció, que deia: el otro me venía a buscar con la bici y el nuevo con un Porsche Cayenne. Bueno, està molt bé això, eh? Vale, Lola, ja veiem per on vas, ja veiem què busques. Igual és un imbècil encara que tingui un Porsche Cayenne, eh? Ja veurem, ja, bueno, en qualsevol cas. Passa un minut de quarts de 12 del migdia. D'aquí no res, Bad Bunny amb el Chencho Corleone, Quintamarro al Me Porto Bonito.

escoltes La Camana, escoltes Flash FM. Anem a bon ritme, no està mal, eh? Perquè teníem per aquí el Manuel Turizo amb el Por un pendejo no se llora. I ara també s'hi passa per el poder del ritme el Rau Alejandro des de Puerto Rico amb el seu col·lega el Russian. Em van fer unes quantes de junts. Aquesta es deia Santa, per mi, de les millors cançons de la carrera del Rau Alejandro. Si voleu, un dia ja ho parlem i ho discutem, vale? Apropant-nos tranquil·lament cap a les 12, moment de rebentar-ho amb un dels temes més importants de l'estiu, el de Lejitos Remix.

Qui diu, va, qui ha sigut de vosaltres que deia que no hi ha reggaeton en català? Doncs que sabíeu que no teniu ni idea, perquè ja fa molts anys que s'hi fan coses xules. Aquesta segurament és la punta de l'iceberg, la més coneguda de totes, el diable de Figaflaues amb la Muixca, però vaja, hi ha molts artistes, potser en una escena una mica més underground, que mouen això del reggaeton en català, eh? Esport, està de moda. Què deia la Muixca? Doncs deia que hem de pujar revolucions. Màquina Time a Flash FM. Són el Dimitri Vegas i el Like Mike.

una cançó que combina a la perfecció l'estil d'aquests dos cantants, eh? Els dos colombians, el Manuel Turizo, amb el rotllo bachatero, i el Capo, que és més d'afrobeat. Doncs aquesta cançó combina perfectament tots dos. Es deia Que Pecao, sonant a Flash. Ens apropem a les 12, moment de tornar això en una festa major absoluta, amb el Rayos de Sol Remix, nova versió. Flash. Si no la coneixes, és boníssima.

0: Són les coses de la vida, que en l'àlbum que va treure la Karol G fa cosa d'un mes, tenia cançons amb el Bruno Mars i una altra amb el Drake, que són estrelles mundials consagrades amb milers de milions de trilions d'oients. Doncs resulta que el gran hit del disc ha sigut amb dos artistes de l'escena independent espanyola, que són la Jude Line i el Rosowski, que es valen molt la pena i que ens alegrem molt per ells, perquè són realment fantàstics. És el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. Es deia Baby Wow, va, que sonin els pitos! This is Flash FM. Sí, senyora, This is Flash FM. Eren els pitos que indiquen que hem començat nova hora de ritme aquí a la Camana. Pels que us acabeu d'incorporar a la ràdio, que sintonitzeu des de fa uns minutets, què tal? Benvinguts, passeu, passeu. És dimarts, anem a celebrar-ho, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, i em dius, home, Armand, podria ser divendres en comptes de dimarts? Sí, clar, ja, posats a demanar. Divendres no ens busqueu, també et dic, perquè és la diada, estarem de festa. Estarem celebrant la Diada Nacional, evidentment, evidentment. Per tant, dijous ja us diem de tal. Bé, setmana curta, ja ens agrada. Que soni Mike Towers amb l'Una Namàs. Yeah.

Sona el poder del ritme, escoltes Flash FM, i aquí ara mateix és l'himne de les motomamis. El despetxada, la Rosalía, ja fa 4 anys. Just abans del BL des de Colòmbia amb el No Tiene Sentido, o si no, què us sembla amb el puertorriqueny, el Bad Bunny? Pugem cap a Nova York, o què?

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Ara, ara, vinga, va, que vull sentir-vos. Feu-li els cors. Un dia hauríem de fer un referèndum entre tots vosaltres, oients de Flash FM, oients de la Camana, i decidir, aviam, si la veu el to de veu de l'Eric Crespo està bé o us molesta. Perquè jo, de vegades, amb aquests crits, m'he arribat a posar una mica nerviós algun moment que posem la graciosa del Quevedo amb l'Elvis. Aquest cop no, eh? Aquí m'ha entrat molt bé. Què diu l'Elvis?

gran pregunta que ens fem a aquesta hora. Què hagués passat si abans t'hagués conegut? Què hagués ocorregut? Això, estimada Karol G, queda en una altra vida, en un altre univers, en un univers paral·lel. Ja sí, això, ja sí, això. En qualsevol cas, feia il·lusió escoltar a aquesta hora un dels grans hits de la colombiana. Anem amb el Latin House, o què és? De fet, amb les veus del seu ex, del Fate, que ja suposo que ho sabíeu, estaven junts, ara ja no, ho van deixar fa un temps. Amb el John Summit va fer això que es diu Chica 305. Quiero...

Ja em perdonareu, però això és de quan tots dos estaven clarament en el seu prime, en el prime, en el pic de les seves carreres musicals, el Daddy Yankee i la Noel Doble A, des de l'any 2018, amb aquesta Addictiva. Brrr, sonant a Flash FM, just abans de Ryan Castro i Capo, anirem cap a Colòmbia amb la Villa. Abans, mira... Relaxem-nos un moment, anem a baixar revolucions, que aquesta és molt xula i aquesta s'ha de disfrutar. Elena Rose, al costat del Manuel Turizo, amb La Semana. Vamos.

Ja. Ja sabem per on va el Mike Towers. Ja el coneixem aquí a la Camara. És un sospitós habitual. I en aquesta que va treure fa 3 anyets, que es deia Lala, que segurament ja coneixes perquè va ser un hit que va sonar tot arreu, estava parlant, s'estava referint a una pràctica una mica pujada de to, vale? Ara no entrarem en detalls. El que farem ara és anar cap a... Bueno, quedar-nos, de fet, a Puerto Rico amb el Bad Bunny. Què us sembla, sí? Flash. Doncs va, aquesta del seu últim disco. Es diu EO.

Sens dubte, el millor d'aquesta cançó és sentir el Darel de fons dient les seves coses. Fixa't. Va, que arribarem a la una. Wow, wow. Everybody go to the discotheque, que diria el Darel. De moment ens quedem amb el Farruko, el seu compatriota. Aquest es diu Ya pa' qué, sonant a Flash.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: no sé si us passa el mateix que a mi, l'hauré escoltat 400 vegades, aquesta cançó, i encara no em sé la lletra sencera. Vull dir que ho fan molt bé l'Anna Mena i la Lola Índigo aquí, però em costa entendre-les una miqueta, sobretot fins i tot la tornada, no sé exactament què diu. M'he de repassar la lletra, família. Us passaré un full i repassarem tots junts. Nova hora aquí de Ritme, Flash FM, passant 3 minuts de la una. This is Flash FM. Connectes amb la del Ritme, connectes amb la que mana. Què tal, família? Va, que ens estem folint aquest dimarts. De moment ja passem de la una. Això passa molt ràpid, passa al ritme al que posem les cançons, que no està malament. Jo sóc el Maravall, us acompanyo. M'hi he posat a les 11 i fins a les 4, encara 3 hores més.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Això us deia. Doncs vinga, va, que no se'n parli més. Que soni la música, que parli per si sola. Aïssa, al costat de RUV-FV. Quintamassu, es diu Muchacha. Muchacha.

em fa cançons, fa hits com un xorrero fa xurros. En treu una rere l'altra i rere l'altra. Aquesta era La Falda. Evidentment parlem del Mike Towers, que sona a Flash FM just abans de BLA Westcall, La Plena. Era el W Sound 05 sonant a La Camana.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Aquesta és una masterpiece, una obra mestra de més de 4 minuts de durada, cosa poc habitual en temes de reggaeton així més comercials. Jay Wheeler i Omar Kurtz amb el de Lejitos Remix, un tema que el Jay Wheeler pues, va comptar amb els seus productors de confiança, que em sembla que li han produït pues, bona part del disc. No sé, no els conec, sincerament. Yesiel, Yesiel i Manu Berlingueri. Sincerament, no tinc el plaer, però segur que són molt bons perquè la instrumental d'aquest de Lejitos Remix és fantàstica. Bravo! Ens apropa cap a quarts de dues, en queden cinc, i arribarem amb el Bad Bunny i també amb això. Això tan pistero, això tan hausero, tan electrònic, tornant a les arrels, mare meva, pell de gallina gairebé, eh? Sembla que estiguem a l'Ushuaia, Ibiza, pagant 30 euros per un cubata. Another és el Talk to You.

0: Home, jo ara un Moscow Mule, bueno, ara potser ve més de gust dinar, no? Però està de moda, eh? De fet, jo quan va sortir aquest tema no tenia ni idea de què era un Moscow Mule, em va pillar una mica més jove, ara ja veig que quan vaig a un bar de còctels i em demano alguna cosa així fresqueta, ja veig que a la carta hi ha un Moscow Mule. L'he provat, molt bo, boníssim, proveu-lo, si no ho heu fet abans. Era el Bad Bunny des de fa 4 anyets, des del seu àlbum Un Verano Sin Ti, que ens apropa tranquil·lament cap a... Bueno, passem ja de quarts de dues, ja sé que només és dimarts, però aquest dijous torna una de les gires més nostrades de l'estiu, que és el Vespreig de Ron Pujol. Família, flaixero, flaixeres, atenció, sisplau, perquè ja sabeu que és la millor manera de compartir i allargar els vespres d'estiu amb la millor música en directe, sessions d'Héctor Ortega i el... I de, bueno, sí, sessió d'Héctor Ortega, i amb showcase de la talentosa Jules, tot amb el segell de Ron Pujol. Aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, el Vespreig de Ron Pujol a la brisa de l'Hospitalet de l'Infant, perquè vinguis a veure l'experiència de l'estiu amb els amics de Rompu, amb tast de rom cremat i amb una selecció de còctels d'autor. Vespreig de Ron Pujol és festiu el dia següent, per tant, podeu allargar tot el que vulgueu, clar que sí. Flash FM, en som emisora oficial.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

tres colombians junts al poder, a l'atac, el Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el BL. No em facis dir quin dels tres m'agrada més en aquesta cançó, perquè realment aquí cadascú s'endú un terç, més o menys, ho claven tots, els hi va sortir perfecte i es van guanyar aquest èxit mundial que es deia Vagabundo. Te l'hem posat a flash quan gairebé arribem, sí, a la 1:40 ja, 20 per arribar a les 2. Seguim amb més ritme o què? Flash! Doncs va, d'aquí no res la Batgial, també el Mike Towers, i també primer anem cap a Omar, cap a Puerto Rico, volia dir, la terra del OC, l'Omar Kurz, amb el Coco.

aquesta cançó que, sense conyes, va ser una mica una espurna de l'escena urbana catalana. Estem parlant de l'any 2016, la Batial, el Pussy que mana, Fiebre, producció de King Dodo. Quan tot era un solar, pràcticament no es feia res en català d'aquest rotllo, potser com a molt els Pau Gang feien coses. Però això va ser un abans i un després, perquè va arribar just abans, de fet, dels Flashy Ice Cream i dels 31 Fam. Tots dos van començar l'any 2017 i al final van acabar col·laborant aquí, al Dorayakis. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Qui la recordava aquesta? Tothom, suposo, al Columbia des de fa 3 anys, al Quevedo, amb aquell videoclip on sortia com si fos un high school nord-americà, amb les cheerleaders, amb la banda, tota la música, tota la fanfària al carrer, tu. Boníssima. Ha sonat a Flash per apropar-nos a les 2 del migdia. Escoltes el poder del ritme. Ojo ara.
1: Flash.
0: Va, que anem amb aquesta dupla. Tenen tanta connexió que semblen parella. No, crec que no ho són. Però vaja, tots dos estan tallats amb el mateix perfil, eh? Estatunidencs, amb orígens dominicans. Són el Romeo Santos i el Prince Royce, que s'han anat de junts de gira amb aquesta.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bona tarda, són les dues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut en roda de premsa per valorar la vaga i els resultats de les proves PISA. La consellera no s'ha responsabilitzat de la convocatòria de vaga i ha assegurat que vol obrir un nou procés de debat que inclogui tots els actors educatius. Niubó ha evitat valorar l'aturada, que ha xifrat en un 9% de seguiment, i ha instat els sindicats a continuar negociant a la taula de seguiment de l'acord signat al juliol. També en l'àmbit educatiu ja s'ha publicat l'últim informe PISA, que ha registrat les pitjors dades de la història per a Espanya des del seu inici. Per primer any, Catalunya no té dades comparables perquè la mostra ha estat invalidada. La baixada més preocupant és en comprensió lectora, i aquí Espanya perd 23 punts. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i al llarg de demà. El Meteocat alerta d'una situació de perill de 5 sobre 6 a partir de dimecres al matí a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Els esports. Avui torna la Champions al Barça, però juga demà a casa contra el Feyenoord. Els blaugranes han fet aquest matí l'últim entrenament abans del seu debut. Flick no podrà comptar amb Eric García, sancionat, ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts. Mentrestant, avui tindrem els primers 8 partits, entre ells el Real Madrid Inter a les 9 del vespre. Pel que fa al temps, de cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que poden arribar a deixar alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu i al Prepirineu. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona i Tarragona, 35 a Girona i 32 a Lleida.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: aquesta és segurament la cançó del moment. Te la posem per començar nova hora aquí a Flash FM per una raó molt senzilla, i és que és el nostre mega crack aquesta setmana aquí a La Camana. La cançó que ha entrat ja ha fotut un bon salt. Ha entrat la primera setmana al calibre 45 ja a la posició 29, per tant ja n'ha saltat 16 de cop, i que es mereix amb honors aquest mega crack, la Karol G, Judeline i el Rusowski. This is Flash FM. Rusowski, eh? Li he posat la S sonora aquí com si fos el tio d'Olesa de Bones Valls. No sé d'on és, em sembla que és de Madrid, diria. En qualsevol cas, nova hora de ritme aquí a Flash FM, mapes en 5 minuts de les dues. Vamos a ello, vamos allá, que no pari el ritme, senyores i senyors, sisplau.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. I com que volem ritme, tenim a l'Ugel des de França amb el seu Moving to the Sun.

jo crec que li hauríem de fer un bon homenatge a aquest tio. El Nicky Jam es mereix tot el bo que li passi, perquè realment un tio doncs, que desprèn un bon rotllo i una aura que té el Nicky Jam, sens dubte. Això ho va treure fa 12 anys ja, es deia Travessures. Nicky Jam. Hola, bebé. Adéu, bebé. Passen 11 de les 2 del migdia de la tarda, ja, vaja. Escoltes la Camana, escoltes el poder del ritme. D'aquí no res, una mica de Fate, també la Tínia, Ulises Bueno. Abans aquesta melodia, ja ens la sabem de memòria, pràcticament. És la que indica que comença aquest tema de Mora, el porto-riqueny, amb Fetangana des de Galícia. Es diu Droga. Últimament.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: El nostre so és únic.
6: Flash.
5: Flash FM. La

0: joies que amaga el disc del Quevedo, El Baifo, el va presentar a principis d'estiu i no ha parat de sonar, no hem parat de radiar-la, aquesta i moltes altres. Al costat de les Nueva Línia, les cantants d'aquesta banda. Això té El Golpito.
1: Vale.
0: Ens apropa cap a quarts de 3 de la tarda aquí a La Camana. Tindrem el Jay Cortez i la Noel Doblea, ja veuràs. Primer des de Colòmbia, des de Barranquilla, no podia faltar un dia com avui. La Shakira amb el Burna Boy i el seu...

Por amor, nadie se muere. I ropita sexy pa que me modele. Una de les tantes joies que diu el Mike Towers en aquesta cançó que va fer amb el seu col·lega Benny Blanco, productor d'això que es deia De Gènere, sonant a Flash FM, per cert. Sé que només estem a dimarts, però vaja, aquest cap de setmana tenim una de les cites més xules, més nostres de l'estiu, que és el vespreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb la sessió del Sergi Domena i amb el showcase de la Jules, sempre tot amb el segell de Ron Pujol, Apunta-t'ho, aquest dissabte 12 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem al Baluard de Lleida. Ojo ahí. Vine a viure l'experiència de l'estiu amb els amics de Rompu, amb tast de rom cremat. Quines ganes, fa molt de temps que no prenc rom cremat, està boníssim. Aneu-hi a provar-lo. A més, també hi haurà una selecció de còctels d'autor, al vespreig de Ron Pujol. Aquests sí que saben muntar-s'ho bé, tu, molt bé. I a més, ja et dic, si és que Flash FM som emissora oficial, si és que això, una meravella, una meravella. Yeah.

És escoltar una d'aquestes i ja se me'n va el cap pensant en la festa, eh? Les germanes G, G, G. Good Game. Becky G, Carol G, amb això que es deia Mami. Fa 4 anys que ho van treure. Quin bon rotllo, quines ganes de parrejar-la fins a sota, tu, fins al cul, allò, tocant, saps? Allò que baixa, els baixos. Te l'hem posat a Flash FM perquè sabíem que et venia de gust, igual que la següent, que te la saps de memòria i vull que la cantis, va. Flash. La pilles, no? Quevedo, al costat del Elvis Crespo. És la graciosa. Ella ja...

És el Rau Alejandro sumant-se a la festa que tenim muntada aquí avui a Flash FM, com a totes hores. Escoltes el poder del ritme. I el puertorriqueny, doncs, sonant just abans del Juan Magán. El tindrem per aquí sonant d'aquí uns minuts. També el BL, amb el seu hit No Tiene Sentido, o fins i tot la Bad Gyal, des de Vilassar, que jo crec que ja està a punt d'entrar per aquí per la porta de l'estudi, perquè diu que té ganes de cantar un tema del seu últim disc. El de Dame. Endavant, xata.

No sé si és nostàlgia barateta o és que realment llavors tot anava millor, però m'encantaria tornar al 2012 i tornar a escoltar això per primera vegada. Una mica d'electro latino amb el segell del Juan Magán i el seu Se Vuelve Loca. Tremendo, molt gros. Ens ha apropat a les 3 de la tarda i arribarem 3 minuts i arribarem amb el BL i el seu No Tiene Sentido. Va.

0: Fixa't quines coses, eh? Mira que feia moltes setmanes que la van presentar per primera vegada, aquest petit OA de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Han hagut de picar molta pedra per anar pujant, per anar escalant tota la nostra llista d'èxits. Picar pedra, figuradament, eh? No me les imagino en una mina de cobre, aquestes dues. Però finalment ho han aconseguit, arribar al nostre número 1. This is Flash FM. Per tant, enhorabona a aquest parell, a aquest duo fantàstic que fan l'Anna i la Lola. Les hem fet servir, de fet, per començar nova hora aquí al Poder del Ritme. Escoltes Flash FM, sintonitzes la que mana i jo molt content que tu ho estiguis fent, perquè, per tant, doncs, reconeixes que et mola això, et mola.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: És que mola bastant, la veritat. Igual que la següent, una mica de Deorro amb el Bailar.

carai, tu, quina enveja, no? Fan d'entendre's aquest parell, explicant-se aquesta història d'amor on es donen petons i es donen carícies i tot això. De dilluns a diumenge, tots els dies de la setmana, no se'n cansen, tu, ja que ens expliquin la clau per mantenir aquest amor intacte. Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana, sonant a Flash. Quan passen 10 minutets de les 3 de la tarda, anem fent via en aquest dimarts, ja d'aquí no res, ja veuràs tu. D'aquí no res, cap de setmana. Ja, això passa molt ràpid. Anem a bon ritme, com el Quevedo amb el Ni Borracho.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: Ets autèntic, amb personalitat.
8: Original.
9: Inimitable.
7: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
8: De dir el que dius.
7: Tens criteri i passes d'imitacions.
9: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
7: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
10: La que manda.

0: Si connectes la ràdio del cotxe i just estàs escoltant aquest parell, la ISA i l'RVFOV és senyal inequívoc de que estàs connectant, sintonitzant amb El Poder del Ritme, en Flash FM, una de les cançons que més hem posat aquest estiu, sens dubte. Era el Muchacha, eh? Per si no la coneixies, imagino que a aquestes altures ja sí. Canviem el rotllo, anem cap a Puerto Rico.
1: Flash.
0: És el Bad Bunny i el seu baile inolvidable.

curiós perquè tota la cançó parla d'aquesta història del Rauw Alejandro que s'inventa amb una noia i després la tornada. Baby Hello. A cuento de re, tu. Baby Hello. Baby Hello. Hola, baby. Hey, baby. Doncs, bé, en qualsevol cas, els hi va quedar molt xula aquesta, clar que sí. Amb aquest final robòtic marca de la casa quan és el Bizarrap qui produeix. D'aquí no res, una mica de Nicky Jam a Flash FM. Ja veuràs. Flash. Abans baixem cap a Argentina, Emilia i companyia amb el Blackout.

estàs més tranquil·leta, una mica més tristona, fins i tot, el de la Ossa i el Quevedo, amb l'Still Loving. Anem amb el Mike Towers. Sonant just abans que la Bad Gyal, des de Vilassar, col·laborant amb el Chencho Corleone. La sentirem d'aquí no res amb el seu Choque. També tindrem l'Ozuna i el Manuel Turizo. Però, com et deia, primer ens quedem a Puerto Rico amb el Mike Towers, el Young King. Un cop més, un anar más, un anar flash.

aquest parell. Farma Jan Aura des de fa molts i molts anys. 2018, l'Ozuna i el Manuel Turizo, que van publicar això que es deia Vaina Loca, que desprenia una aura que flipes. De fet, anava inclòs dins del segon àlbum del Ozuna, que es deia així, que es deia Aura. Ja no te'n recordaves, potser, però quina aura tenia aquell àlbum, eh? Mora meva. Plegat de tamassos. En recomano l'escolta a qualsevol hora del dia. Aquí a Flash FM ens agrada molt. Va, última estoneta de Poder del Ritme abans que no s'hi posi el Domènec amb l'Interactua. De moment ens quedem amb una mica d'Afro House, amb això que es diu Fire Fire.

0: l'heu sentit fa uns segons, com el Fercho iniciava aquest últim vers amb aquest wow. Déu-n'hi-do, eh? Quina potència que té el tio aquest, el colombiano, al costat del puertorriqueny Bad Bunny, per aquesta que es diu Perro Negro, per ja posant el llacet i enviar-ho tot, apa. No us diré on. De moment el que us dic és que jo, pel que fa al dia d'avui, ja em vaig acomiadant de vosaltres. Per què? Doncs perquè us deixo en les millors mans possibles. Les del Sergi Domènech, el jefe d'equip, que ja s'hi posa d'aquí no res amb l'Interactua per posar-vos tot el que li demaneu. Vale, família? Vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Va, que no està malament avui, gens malament. Hem estat a bon ritme. I, a més, per acabar, tu, la cirereta, escoltarem una mica de La Villa amb el Ryan Castro i el Capo. I també això, eh? No us queixareu. Una mica de Juan Magán i Don Omar. Apa, us deixo amb l'Interactua.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda, benvinguts.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més fins a arribar a les 8. Benvinguts, benvingudes. Sona Karol G amb Rusowski, aquesta cançó Baby Wow.

0: altre èxit que s'apunta previsiblement, tot i que ja és una realitat, ho sabem perfectament, futurible pel llarg recorregut que tindrà, èxit de Karol G amb Rusowski, el paio del Malibu, i aquesta cançó que s'imposa a la nostra programació, que de ben segur que aquesta tarda em demanaré unes quantes vegades. Baby, wow, què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. És l'Armand Maravall qui marxa després de la feina ben feta, com sempre, que ja sabeu, no té fronteres. Salutacions a Domènec, qui s'incorpora a la programació de Flash FM des d'ara fins a arribar al punt de les 8. Com sempre, el programa que us proporciona el so i ritme que vosaltres vulgueu sempre que ens les demaneu a través del WhatsApp, que està 100% inoperatiu 24 hores del dia, fins i tot abans de començar el programa. Tot i que, evidentment, és ara quan comença a inflar-se el suflé. 628-060-513, 628-060-513. Tenim per a vosaltres un cop més el regal estrella, sense cap mena de dubte. Jo crec que el més apropiat, evidentment, per la millor audiència del món, que és la de Flash FM, que és el seu marxandatge. Samarretes, una nova col·lecció que hem estrenat fa relativament poc i pel que es veu, diuen aquells que hi entenen, que sou vosaltres mateixos, que són genials. Són fantàstiques i meravelloses i mereixen ser lluïdes per qualsevol de vosaltres. Si les voleu, demaneu i dediqueu i proveu de demanar-me una d'aquestes tantes samarretes que regalarem al llarg d'aquesta tarda, concretament del què? Del dimarts, dia 8 de setembre d'aquest 2026, amb una calor que espanta, eh? Tot i que diuen aquells que controlen el tema que baixarà una mica de temperatura, que no estarà gens malament, eh? Ja us avanço, també. Començo a llegir-vos i escoltar-vos les salutacions d'en Domènec. Va, anem per feina.
1: Flash FM, volia demanar la cançó de La Graciosa, de Quevedo,
0: sí,
1: ja que hem de tornar de les vacances a Fuerteventura i, bueno, li dedico a la meva parella, que l'estimo molt. Gràcies.
0: Molt bon dia aquest. Per tornar de les vacances a la rutina i normalitat. Som-hi, doncs, va.

0: Avis, avis, sexy, sexy. Molt bé, bona tarda, Sergi. Soc la Clàudia des de Sabadell. ¿Todo bien, Clàudia? ¿Todo correcto? Yo que me alegro.
1: Sal de tu balcón.
0: Sal de tu balcón, Clàudia. Estic a la botiga, diu, amb la meva compi. Tarda bastant tranquil·la. Avui d'aquelles que es fa una mica llargues. Posa'm, sisplau, aquesta que de tant en tant poseu. O la mañana café, o la tarde ron, diu, però no és la del Bad Bunny. Diu, no sé de qui és. Us tenim de fons i et feu molta companyia sempre. Moltes gràcies a tu pel teu missatge, Clàudia. És, diguéssim, una cançoneta que s'ha tret de la xistera un DJ i productor francès. Es diu Clan, concretament, eh? I el recolzen d'altres partners com UGL o Bob Sinclair a les seves sessions. Per tant, el tio té una certa volada. I està molt bé, efectivament. Por la mañana café, por la tarde ron, forma part de la programació del Flash FM i de tant en tant també ens la demaneu aquí a l'Interactua, cosa que em sembla més que correcta, oiga.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Esperem els missatges com cada tarda al WhatsApp de l'Interactua i més especialment avui, sabent que molts dels que ens puguin estar escoltant avui han fet el seu primer dia de classe. Avui s'han estrenat després de les vacances amb tot el que això comporta i representa. Hola.
3: Bona tarda, Flashero. Soc el Sergi de Trem.
0: Què tal?
3: I volia demanar la cançó de Cremita de Coco de Omar.
0: Sembla perfecta.
3: I volia participar a les samarretes que la meva germana fa anys el dia 21 de setembre. Oh, moltes gràcies.
0: Encara queda molt, eh? Veritat, si teniu temps encara per preparar-li una bona festa, ja veureu, ja. Omar Kurz.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme. Flash! El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM. Ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash! Flash FM. Ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Reminiscent de cançó que continua sonant aquí a Flash FM sempre que vulgueu. Oiga.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
1: Expliques.
0: Ara què? Ara què ha passat aquí? S'ha quedat a mitja, no?
1: Volia demanar-te la cançó de Dardos. I li dedico a la meva parella, que estem aquí al cotxe, camí de València, a una boda.
0: Molt bé.
1: Merci, bona tarda.
0: El mateix, a tu. Bona tarda i molt bon viatge. Aquí estem pel que faci falta. Bueno, pel que faci falta, no, bàsicament per demanar, dedicar cançons i mirar d'aconseguir una de tantes samarretes que una tarda més tinc del marxandatge de Flash FM que hauré d'anar regalant entre alguns de vosaltres. No tinc per tothom, cosa que ja m'agradaria, evidentment, eh? Molt bé, estem de tornada. Després de la pausa, aquest cap de setmana, sense anar més lluny, passarem, per exemple, per... Espera, que faci una mica de memòria. Per l'Udegas, per començar divendres per la tarda. Passarem per Tarragona, Santa Tecla. Estarem també a l'Hospitalet de l'Infant, amb el Vespreig. I passarem també per Lleida. També de la mà de Rompujol. Vull dir, de seguida us desglosem una mica tota la parafernàlia, però abans ens diuen hola, sóc la Maria. Em podries posar alguna cançó de Noel Doble A, sisplau? Moltes gràcies. Doncs mira, ves per on tinc unes quantes d'aquest, eh? Per no dir-te moltes. Sí.
2: Brrr, Anuel.

0: escoltant de mi, infal·lible. Estem parlant de Mora i Setangana. Setangana i Mora, qui la demanava aquesta?
1: Hola, flasheros, que me... soy el Iker y que me gustaría pedir la canción de Droga.
0: Sí.
1: Se la dedico a mi madre, a mi hermano grande y a mi hermano pequeño.
0: Doncs molt bé, entesos. Moltíssimes gràcies pel teu missatge i dedicatòria, que en aquest cas anava també inclosa dins del propi. Que vagi molt bé, eh? Que tinguis molt bona tarda. 4 minuts per 3 quarts en punt de 5 d'aquesta tarda, concretament el dimarts, dia assenyalat en el calendari, especialment d'aquells que avui han començat novament el curs. Efectivament, avui precisament també han sortit aquells estudis que fan a nivell europeu sobre quin és l'estat precisament de la situació estudiantil, i la veritat és que la nota és bastant pèssima, eh? Com sempre som els campions de les cues, eh? Sempre pel darrere. Els campions de les cues té una possible diferent interpretació. Va, animeu-vos, expliqueu-me una mica què tal us va el dia, etc etc. A banda de la calor, que vindria a ser el recurs habitual des de fa mesos enrere ja, eh? Això no vindria a ser nou, ni molt menys. Hola, Sergi Dubeda, sóc el Roger des de Mataró. Diu, estic entrant ara mateix al gym després de tot el dia corrent. Costa, però s'ha de fer. Bueno, si tu ho dius, serà que sí. Bueno, jo no sé. Jo estic sempre amb vosaltres, sempre que entro al gym, amb la millor actitud. Em podries posar pepes de farruco i ho dono tot. Moltes gràcies. No.

0: i un altre dels crits de guerra que ja formen part, evidentment, de les nostres vides gràcies a un mundial i a la seva corresponent cançó, protagonitzada un cop més per aquesta artista.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Cristina Lluarada.
0: Què tal?
1: A veure si em pots posar la cançó d'Igai, que avui he tingut un dia de merda, a veure si m'animo d'alguna manera.
0: Sí.
1: I, bueno, a veure si em pots regalar una samarreta. M'agradaria molt tindre-la. Que em van donar al matí i me l'han pret.
0: En sèrio?
1: Casa
0: nena. Ah, vale.
1: Vinga,
0: així bé. Ja, pensava que m'explicaries que t'han entrat a casa unos malhechores i te l'han robada. Lo típic, les joies, els diners i la samarreta del Flash FM, no, eh? És per una bona causa, doncs, si la llueix la teva filla. Jo també ho faria, eh? He d'expropiar tot allò que quedi a l'abast, sempre, sense cap mena de problema, eh? Que vagi molt bé. Estem a les portes de les 5 de la tarda, el 628-060-513, que mica en mica es va activant, eh? També us ho dic, en tota la sinceritat del món esteu una mica apàtics, eh? Últimament esteu bastant apagats. Però, bueno, en fi, no passa nada. No passa nada.
2: No passa nada.
0: Bueno, passar sí que passa, però, clar, jo he de fer com si no passa res. Hola, què tal? Bona tarda, Flash FM. Podeu posar, sisplau, alguna cançó, diu, de la Batlliol? Se la dediquem a tots els oients de Flash FM. Ànims amb el dimarts, diu, perquè tela. Volem també que ens regalis una samarreta. Ben provat, moltíssimes gràcies i de Batlliol un xoc amb Chencho Corleone, si sembla bé.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Quan et preguntin
2: on és el poder del ritme,
0: respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM. La que mana. Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: cançó per engegar la segona de l'Interactuar, càrrec de dos artistes arribats directament des de Puerto Rico, que toquen públics diferents pel tema generacional, bàsicament, no per l'estil, que sol ser bastant coincident. Estem parlant d'Ozuna i Omar Kurz i aquesta cançó, que és novetat, però que ja apunta maneres, apunta ben a la passatació de les vostres predilectes. Ja sabem que això va molt ràpid sempre. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Això es diu Sí, Sí. I el tenim més que present i, evidentment, el podeu demanar al 628-06-06-13. WhatsApp de l'Interactua. Per cert, torna una de les cites més nostres de l'estiu. Estem parlant del vespreig, l'autèntic genuí vespreig de Ron Pujol. Vespre, per allargar amb la sessió, en aquest cas, aquí us parla Sergi Domènech i el show que és de Jules, que també us acompanyarà sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho! El dissabte 12 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem al Baluar de Lleida. Pim-pam, truco-truco. Vine a viure l'experiència de l'estiu Rompo, amb tas de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol. Flash FM, emissora oficial. Una altra trobada d'aquelles històriques. Per passar una estona inigualable. Vosaltres, en aquest cas, aterrant al Baluar de Lleida. Aviam qui ve a estar-hi per aquí, va, som-hi.
1: Hola, bona tarda, Domena. Què passa, crac?
0: Què passa, aviam?
1: Bueno, soy el de Sant Cugat i avui em volia que posessi la de Ana Mena i Lola Indigo.
0: Sí.
1: La de Pati Toda.
0: Toda, toda.
1: Venga, jefe de equipo.
0: Pati Toda.
1: Que estem a tope. Bona tarda i fins demà. Adéu, que viva Interactua.
0: I la seva audiència, entre la qual et trobes, evidentment, sempre. Som-hi, va. Som-hi, va.

0: Ens diuen, hola, què tal, Sergi? Soc la Laia. Diuen, podries posar la nova cançó del Lucho RK? Es diu Aire. Crec que mai l'ha demanat ningú ni l'he escoltat abans de Flash FM. Pregunta, seria possible? Diu, m'agradaria també aconseguir una samarreta de la millor ràdio del món. Molta gràcia. Mira, aquesta samarreta que tinc en aquests moments a les meves mans és per tu. De seguida, per les dades, moltes gràcies pel teu missatge i no sé si havia sonat abans o no. Que jo recordi demanar d'aquí a l'Interactuar, no? Per tant, jo crec, i no perdo si aposteu alguna cosa, que és la primera vegada que sona. Per tant, una molt bona estrena aquesta tarda del més nou de Lucho RK, que la veritat és que sona molt bé, eh? Es diu Aire. Va, 628-060513 al WhatsApp de l'Interactuar. Soy Ritmet, una tarda més, com sempre, a la carta. Que no decaigui el bon rotllàs que transmet la nostra audiència a través dels tants missatges.
1: Hola, Sergi! Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: Hoy me gustaría que me pusieras la de Camins.
0: Sí.
1: Se la quiero dedicar a Pablo de Carrassa, Joan de Valls i a Jordi de Sant Cugat.
0: Molt bona gent,
1: també dedicar-se-la a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili.

0: escoltes l'Interactua. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
1: Els docents mantenen la lluita al carrer.
2: La manifestació en defensa del català.
3: Els metges tornen a fer vaga.
4: Els usuaris de Renfe diuen prou.
5: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
6: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family. Identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts, i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
7: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
7: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
9: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya. Som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
10: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Estem de tornada, va, 628-06-13, el WhatsApp del show de ràdio que escoltes i que encara té corda per estona, eh? Té camí per recórrer. Té rotllo per estona. Ens diuen, hola, Flash FM, diu, podeis poner Superestrella Aitana, se la dedico a todos los oyentes, os escucho desde Barcelona. Mira, aprofito la vinantesa per reivindicar, reclamar, demanar-vos una minicrònica si algú de vosaltres ha passat per algun dels concerts d'Aitana. Avui és l'últim, si no m'equivoco. Mini crònica, eh? Tonteria per saber una mica si tot va bé i tal. Perquè tampoc és que ens interessi gaire més, vull dir.

0: Sam de UGL li van flipar aquesta cançó. Gràcies per la companyia, sou molt grans. Compartim, en aquest cas, el mateix criteri que tu, eh? Una molt bona cançó, un gran èxit, amb l'empremta, amb el segell identificable ja, perquè té una certa trajectòria del propi UGL, que està en un moment de forma immillorable, ben a més, eh? Molt bon tema per fer sonar aquest cap de setmana, concretament dissabte a la nit, a la nostra petita incursió a les festes de Tarragona Santa Tecla 2026. Estarem concretament a l'esdeveniment de la Cuca Festa, la baixada de la Cuca Fera, a la plaça dels Carros, a partir de 11:45, que engega el Sidral, fins a altes hores de la matinada. Estaré compartint cabinot i escenari amb el Marc Gómez, per tant, serà un luxe. Està gaudint d'aquella nit tan assenyalada, especialment pel nostre fidel públic Tarragona. Preneu bona nota, eh?
1: Hola, Sergi, bona tarda. Com podries posar per al meu germà, que ara els anem a buscar els dos?
0: Sí.
1: Ens podries posar Pedro, Pedro, P?
0: Sí.
1: Gràcies.
0: És més, ho faig tot seguit, ara mateix.

0: Molt bona cançó, que jo crec que contenta amb dues parts dels fans, eh? Ha sigut concretament la setmana i és el que precisament estem mirant d'enxecar, de posar en marxa amb tots vosaltres a través de l'Interactua, eh? Dimarts és també l'inici, com aquell qui diu, fins i tot. Dimarts, pitjor per molts, és el meu cas, també us ho dic, que el dilluns. Però bé, hem fet xinutxano, mirant d'animar-nos mútuament. Evidentment, gràcies als molts missatges que arriben al WhatsApp del programa, com com més us recordo.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Per mirar de continuar fent aquella germanor tan pròpia i tan nostra. Hola.
2: Ei, Domènec, ens agradaria que ens posessis la cançó de Malibú, de Rusowski.
0: Doncs aquí està, Rusowski, tio de moda en aquests moments, no només per aquesta cançó, sinó també per la nova col·laboració amb la Karol G, per exemple.

0: de Vilaseca. Puedes ponerme la villa y saludar a Charo y Carol, digo, las compis del curro con las que comparto muchas horas al día, toda la semana. Bueno, nos quedan saludadas, la cosa es que os voy a explicar, lo que queda en el curro, lo que pasa en el curro se queda en el curro. Bien. Doncs que vagi molt bé, i tant que te la podem posar, només faltaria. Capo i Ryan Castro, com una de les cançons que ens va deixar l'estiu, però que encara ens demaneu força sovint aquí, al 628-06-053. Va. Vagi bé, eh? A saludades queden la Charo i la Carol, evidentment, eh? I més, hola.
1: Hola, Sergi, sóc la Laia de Tàrrega, i em faria moltíssima il·lusió que me poséssiu alguna cançó de l'Aitana, ja que ara vaig de camí al seu concert.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Probablement tu i alguns altres oients que ens puguin estar escoltant. Aitana i Sant Giovanni.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
2: Només pel fet de comprar el cupó diari?
1: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Mira que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
11: El poder del ritme.
10: Flash FM.
11: Flash FM.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: És curiosa aquesta trobada entre Karol G i Rusowski. A priori no tenien absolutament res a veure, però han fet que, efectivament... Aquesta col·laboració conjunta s'ha acabat convertint en èxit.
1: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura de Bescanó, tornada al col·le. Vinga,
0: bravo,
1: avui és
0: venga.
1: Un dia d'aquells que estàvem tots els papes esperant.
0: Ja ho crec, ja ho crec.
1: I per celebrar-ho, vull, sisplau, que posis la cançó nova de la Karol G i Rusowski. Un petó, us la dedico a tots els flaixeros, a tu, al meu, amb els meus nens. I vinga, una abraçada ben forta. Mua!
0: Vinga, se'n tornem, que no estàs res. Efectivament, roda el món i torna al bord. Que vagi molt bé i molts ànims, evidentment, a tots els nanos, que són els protagonistes d'un dia tan especial com aquest, i els papis, eh? De certa manera, sí que és veritat que ja han tornat a la rutina més habitual. 628-0605-13, estem de tornada després de la pausa. Tinc per aquí, aviam, un altre dels tants textos que demanen cançons. Diu, espero que tingueu molt bona tarda. Bueno, d'entrada no ens podem queixar. Podia ser millor? Sí, pitjor també, per tant... No ens queixem. Aprofito també per demanar-vos la cançó Capaz. Moltes gràcies. Curtet i al peu, un text que demanava aquesta inoblidable cançó d'Ale Iorgaki. Que tanto...

0: Li demano com és aquesta.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan de Valls.
0: Què tal, tio?
1: A veure si em pots posar la de Dai Dai de Shakira. Dedicat a tots els flaixeros i flaixeres. I a veure si cal una samarreta d'aquestes tan xules. Gràcies.
0: Gràcies a tu, salutacions, i que vagi molt bé aquesta tarda cap a Valls directe, aquest tema de Shakira, ja sabeu. És el Dai Dai. No cal ni presentar-lo, molt més que una cançó, tot un himne, aquestes alçades, a les 6:38 minuts. Bona tarda, Sergi, sóc la Clàudia, des de Rubí. Diu, acabant la jornada de feina i pensant en desconnectar una miqueta després. Amb vosaltres les tardes passen més ràpid. Posa't despetxada, Rosalia. Som-hi.

0: hola, muy buenas tardes, Sergi, desde Barcelona City, saliendo ahora mismo del trabajo, camino a casa, con bastante tráfico, digo, lo típico. Siempre os escucho en este momento del día y me encanta. Pon algo de Lola Índigo, porfa. Doncs el bachatón de la Elis, concretament una de les últimes de la pròpia Lola Índigo, en solitari, i espero que t'hagi agradat i que l'haguem encertat de ple. Crec que sí, eh? Si agrada Lola Índigo, aquest és un èxit més que evident. No minuts, arribem a les 7 de la tarda. Més interactuar al WhatsApp del programa, que escolta i llegeix els vostres missatges. Mira, evidentment, posar-vos les cançons que vulgueu i en molts dels casos, si m'ho demaneu, també anem regalant samarretes de Flash FM del marxandatge, que pràcticament, com aquell que diu, està d'estrena, eh? 628-060513. 628-060513. Va, recta final del xou. Demaneu tanda. Yes. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Flagero. Avui volia demanar una de Chimbala, sisplau, i la sí. Dedico a tot el Flagero.
0: Ah.
1: I a veure si avui me puc donar la samarreta, sisplau. Adéu, bona tarda.
0: Simpatiquíssima que és aquesta dona, eh? Gregori, avui et regalo la samarreta perquè em consta que la busques des de fa temps i crec que ja te la mereixes. No deixis d'enviar missatges per això, eh? Aquí t'esperem cada tarda. Amb la felicitat i bon rotllo que sempre transmets.
2: Ahora, dale un chin de volumen.
0: Un chin de volumen, precisament, i parlant de felicitat. Feliz.

0: Impressionant lo d'aquest paio. Ugel i aquesta cançó especialment que es va treure de la xistera i que va encertar de ple. Jamaican Bam Bam. A les 7 i 3 minuts des de l'Interactua Flash FM, quarta i última hora pel que fa al show d'aquesta tarda de dimarts. Sabràs perfectament que amb el carrer jove tens un munt d'avantatges i promocions, si no t'ho recordo, sense cap problema. Setembre ja està aquí. I per això no vol dir que s'hagin acabat els plans. Amb el carrer jove encara tens música, esport, escapades i cultura en descompte. Comencem pel mercat de música Viva de Vic. Del 16 al 20 de setembre, amb el carrer jove tens un 50% de descompte. L'entrada general costa 4 euros i amb el carrer jove et surt per només 2. Si vols tornar a la rutina amb energia, pots anar al gimnàs amb avantatges. Al Viva Gym, per exemple, tens una invitació exclusiva per una persona. I a Eurofitness tens inscripció gratuïta i també una invitació doble amb els vals del PAC Jove. Et ve de gust una escapadeta d'última hora? Wine a Box t'ho posa fàcil, 20 euros de descompte en viatges sorpresa per Europa. I si vols fer un pla diferent, Barcelona, per exemple, t'ofereix el Wet Rabbit, The Off Museum, que t'ofereix un 50% de descompte amb el PAC Jove i un 30% permanent en l'entrada. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital. Carnet digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. A més de tenir sempre el carnet digital al telèfon mòbil. Last call, últim avís pels intrèpids oients de l'Interactua, 628-060513. Una miqueta més de ritme a la carta, com sempre.
1: Ei, bona tarda, Domena. Soc el DJ Lopeta. Quina locura de cap de setmana, eh?
0: Sí?
1: El divendres ho vaig patar a la festa major d'aquí de Sant Menat.
0: A callar.
1: Em van felicitar i tot de la bona sessió que vaig fer. Jo crec que em va sortir millor que la de l'any passat.
0: Sí?
1: I res. Què et sembla si em dediques avui la de Fiebre?
0: Sí, home, serà perfecte. Molt bé, molt bé.
1: Vinga, saludats. I que veu l'Interactua, se la dedico a tots els flasheros i flasheres, i sobretot a la Pineda i Lleida.
0: Molt bé, Lopeta, l'enhorabona. Estàs fet un crac, tio.

0: Lo tienes que mover, lo tienes que mover. De fet, el tema és precisament això, per moure'l sense parar. L'empremta d'un artista com és Bad Bunny. Hola, Sergi, soy Dani, desde Terrassa, aquí en el taller con los compis, recogiendo todo para cerrar. Tenemos Flash FM cada tarde puesta, ya es costumbre. Ponte algo de Bad Bunny, porfa, lo que quieras, nos gusta todo. Que vaya bien. Gràcies, amics meus, que vagi bé igualment. Nueva York, aquest que és el crit de guerra, segurament conegut. I que, per cert, encara no havia sonat aquí a l'Intel·lectual. Programa que us informa tot seguit d'una comunicació que acaba de fer pública la Generalitat de Catalunya i que alerta, en aquest cas, d'una sèrie de restriccions per pluges intenses. Alerta Inuncat, concretament demà dia 9, entre les 7 i les 17 hores. Parlem de comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Baix Penedès i el Penedès concretament. I s'ha suspès, entre altres, l'activitat educativa, esportiva a l'exterior i universitària. Per tant, tingueu més que present aquesta recomanació, perquè sempre ho és, i apliqueu el teletreball, per exemple, si és que és possible, i eviteu els desplaçaments que no siguin imprescindibles. Una tornada, espectacular, ximpun.
1: Bona tarda, Sergi, part de Terrassa. Una tratada més amb la vostra companyia.
0: Molt bé.
1: I tota aquesta audiència tan maca que tenim.
0: Maquíssima.
1: Vull dedicar la cançó d'Aitana, la superestrella.
0: Molt bé.
1: A la colla de sempre, sobretot a la Pili de Lleida, que l'acabo d'escoltar, que m'ha dedicat una cançó, m'ha fet molta il·lusió.
0: Home, més faltaria.
1: A Marina i Àngels de Sabadell, al DJ Lopeta, al Jordi de Sant Cugat i a la Laura de la Mella, vale? Que tingueu molt bona tarda.
0: Igualment.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: 205 cavalls i només 4,3 litres?
3: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el Bon Dia.
9: Bon Dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
8: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
10: Come on,
11: let's go.
10: Let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
12: Flash, flash, flash.
5: El poder del ritme.
12: Flash.
5: Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
13: Flash FM.

0: canvies de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
1: Flash FM.
0: Connecta't amb nosaltres. El 93.4.

0: 100% disponibles, cosa que està molt bé. Petit Toa, Toa, Toa. Ja et dic jo que no te les acabes, eh? Per molt que t'hi posis, Anna Mena i Lola Índigo.
1: Hola, bona tarda. Em dic Paula i estem aquí al cotxe, que ens anem de vacances a França.
0: Que bé.
1: I volia donar la cançó a Petit Toa i dedicar-li a l'Aran, que avui és el seu sant.
0: Molt bé, doncs...
1: Gràcies. Ja està, gràcies.
0: Toca felicitar-lo, evidentment, com et mereix. Moltíssimes felicitats, Aran, eh? I el teu sant i tal. I m'ha semblat sentir que marxava de vacances, sí, en sèrio? Oh, quina sort. Quina meravella, eh? Aquells que poden vacilar precisament de que ara és el seu moment i els hi toca, suposo que de forma merescuda, evidentment, va. 628-06-06-13, estem de tornada, recte final, com aquell qui diu a l'Interactua. Vindria a ser parlant en llenguatge radiofònic l'últim tram, ja diguéssim, eh? L'últim bloc del programa, tot just després de la pausa, amb els millors i més sàvis consells, com sempre. Perquè són els que s'anuncien aquí, bàsicament. Hola, voldria dedicar al meu marit Mario, voy a llevarte pa PR, diu, perquè volem fer un viatge i jo vull anar a Puerto Rico. I sempre li canto, diu, aquesta cançó, diu, no envio un missatge perquè el tinc aquí al costat. Doncs li transmetem a través de l'emissora que en aquests moments escolta, que és Flash FM, la teva intenció, a veure si lo pilla el vuelo, eh? I efectivament, acabeu materialitzant aquest viatge a Puerto Rico i ja ens explicareu. Yo la conozco.

0: No és molt demanar, suposo, no? Una anà més. Ah. Jo demana d'aquesta forma i manera.
1: Sergi, molt bona tarda a l'hora de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó d'un anà més, de Matt Bowers. Li dedico Marina i Àngeles de Sabadell, Pili de Lleida,
0: sí.
1: El DJ Lopeta.
0: Grande.
1: I totes les xifres i anar a tu. I res, moltíssimes gràcies, molts petonets, i aneu amb compte, que demà diuen que plourà molt fort.
0: Efectivament.
1: Ja veurem si és veritat.
0: Ja ho he vist.
1: I res, tornem a parlar demà. Adéu, gràcies.
0: I no un cas, concretament, eh? Per tant, clar, quan avisen, perquè avisen, quan no, perquè no. Però, en qualsevol cas, s'ha d'estar alerta. La recomanació està més que publicada i està feta. Era una molt bona cançó, una no más, del propi Mike Towers, que sona un cop més aquí a l'Interactua. Diu, hola, Sergi, soc l'Ivan López, Sant Joan de les Abadeses, avui dimarts. Podries posar, sisplau, la cançó Todo de ti, del Rau Alejandro. La vull dedicar a un parell de persones molt especials a la meva vida. Diu, al Derek i a l'Izan García. Una abraçada i fins demà.

bien loco. Les fotos que tirarem aquest cap de setmana, aquest dissabte a la nit, concretament en una de les tantes coses plantejades per un Santa Tecla de Tarragona. Imperdibles. El cas, per exemple, de la baixada de la Cucafera, Cucafest 2026, a la plaça dels Carros, a partir de 2 de 12, i fins que vulgueu, acompanyat pel Marc Gómez, que us parla, Sergi Domena, representant el Soy Ritme de Flash FM. Posarem les fotos i tantes altres cançons, les que facin falta. Sou convidats. Demanava aquesta. Flash FM, sóc el Maxi. Podries posar David, tirar-me fotos, Bad Bunny, porfa, dedicada, diu, al meu germà gran. Avui fa 28 anys. Moltes gràcies i felicitats, eh? Un tio gran, aquest home. Vinga, moltes felicitats i que vagi molt bé. Domena, sóc l'Ivan des de Premià de Mar. A ver si podeu poner la canción, oh, 5 More Hours de Chris Brown. Se la dedico a todos los que trabajamos por las tardes escuchando el Interactúa. Doncs jo us agraeixo, especialment que ho feu, evidentment. I aquí tens aquesta molt bona cançó, que et poso un cantadíssim de la vida. Era de Diorro i és del 2015. De seguida, Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal. Plans sin fissures. Adéu-siau, família.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la puta. Ah. Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Ha sortit malament, avui ha sortit.
3: Hem de tornar a començar.
2: Home. És que estàvem parlant d'una cosa i dic...
3: Sí.
0: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ai. Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
3: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Ah!
2: Què passa, cabres i cabretes i cabrons? Són les 8 i comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bon vespre, bon dimarts a tu i sobretot bon dimarts a l'audiència. Què passa, xavales?
2: A veure, atenció, perquè avui anem molt catxondos.
3: Ara, per
2: fi. Molt catxondos.
3: Ja tocava, no? Guarrejar una mica.
2: Sí, no? Últimament estàvem massa soft. Dic que anem a pujar una mica les revolucions d'aquest programa, que és el que m'interessa.
3: Sí, sí, sí.
2: I avui volem saber quin ha sigut el vostre pitjor polvo de la vostra vida.
3: Adiós.
2: Feu memòria. Expliqueu-nos el polvo que no vau gaudir gens, que no us va agradar absolutament res, que fins i tot ho vau haver de deixar-ho per la meitat. Bueno, tot... Tot fatal.
3: El que sigui, per exemple, que si la persona la tenia molt petita, o si li feia molta pudor l'alè, o si jo què sé, era una molt mala persona i no volies ni follar-te-la o follar-te-la. Qualsevol cosa ens serveix.
2: Vinga, va, truca'ns ara.
1: 93 545 68 68.
2: Telèfon obert fins les 11, el pitjor polvo de la teva vida. És que, clar, avui sortirà cada història...
3: Bueno, bona pregunta, de dir, molt familiar, bueno. Jo crec.
2: Vinga, 93-545-6868 i també, com cada dia, podeu demanar les vostres bromes telefòniques.
3: Vinga, va, jo crec que no cal, però per si de cas ho recordem. 699-69-69-69 és el nostre número de WhatsApp perquè demanis la teva broma telefònica, ens diguis la víctima, el motiu de la broma, per què la farem i nosaltres l'executarem de molt bona manera.
2: I una cosa que recomanem és que una persona que normalment ens pugui agafar el telèfon, vale? Qui funciona molt bé són els avis o els papis o les mamis.
3: El públic més adult.
2: Va bé.
3: Sí, sí, sí.
2: La veritat. Telèfon obert i el WhatsApp per demanar bromes telefòniques.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Bueno, comencem a liar-la, no?
3: Vamos, no?
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Des del darrer àlbum de la Karol G hi trobem aquesta col·labo amb To The Line i de Rusowski. Això es diu Baby Wow.
1: Wow, baby.
0: Wow.
1: What's up, motherfucker?
0: Aquesta setmana és el mega crack de Flash FM.
1: Jo ho sento molt, jo ho sento molt, amics meus, però abans d'agafar trucades he de llegir un WhatsApp que ens ha arribat ara mateix.
0: Què ha passat?
1: Diu així. El meu pitjor polvo va ser quan vaig conèixer una noia de festa, vam anar a casa i quan li estava ficant els dits vaig notar una cosa. Li vaig preguntar si portava l'aro i em va dir que no. Llavors vaig treure el que tenia dins i era un condó utilitzat.
2: Què?
1: Calla peste!
0: O sigui, tenia un condó utilitzat a dintre.
1: Més quilòmetres que un Seat Panda,
0: A dintre del xixi.
1: Que sí, bro. Això diu el missatge, molt heavy,
0: però com se't pot quedar dintre del xixi un condó utilitzat?
1: Això és que deu estar acostumada a tenir-ho allà dins, no? I que no para. No ho sé, no ho sé.
0: Però que venia d'un altre polvo, suposo.
1: Jo és que prefereixo no preguntar.
0: Però no s'ho va treure.
1: És que no tenim xixi, no, alguna que tingui xixi que ens ho digui. Li ha passat algun cop.
0: Tu no notes que dintre teu hi tens algú? No ho sé, ni idea, si algú ens ho pot...
1: T'ho imagina't treure-ho de dins.
0: Bang!
1: Així.
0: Clar, utilitzat a sobre, o sigui, amb tota l'alefa. És que no sé, ni idea.
1: La Kinder sorpresa, sí.
0: Per favor.
1: Quin horror.
0: Bueno, avui parlem sobre el vostre pitjor polvo de la vostra vida, va.
3: 93 545 68 68.
0: Anem a Vilaseca, que hi ha la Leila, que la Leila diu que tant de bo el seu marit no estigui escoltant la ràdio ara mateix.
1: Mare meva.
0: Leila, què passa, tia?
4: ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis?
0: Molt bé.
4: Estaba escuchando aquí el peor polvo y me he acordado yo de mi juventud.
0: Mm-hmm.
4: Y hubo una vez que, bueno, quedé con un tío que no sé qué... En Ampuria Brava, ¿vale? Que Ampuria Brava es una zona de Gerona, sí, muy guay, que de los
0: pubs
4: y tal. Sí, zona de Gerona, Ampuria Brava. Gerona, Girona.
0: Por favor.
4: Y, hasta ve, escolta, quedé con un tío que era cocinero.
1: Vale.
4: Y cuando, bueno, estamos liando y todo el rollo, se sacó los pantalones, toda la historia, y olía cebolla. Y digo...
0: O sigui, la tita li feia pudor a ceba.
4: T'ho juro. Li feia pudor a ceba. I empezó tal paranoia a mi cabeza a pensar de que tal cabrón no se lavaba las manos cuando iba a mear.
1: No es una paranoia, es lo que pasó. O sea, no es ninguna paranoia, ¿eh?
4: Ja hi
1: pots comptar que va ser això, segur.
0: O sigui, anava a pixar i es tocava la tita i no rentava les mans.
1: Clar, és a dir, que ell tallava seva, deia, ara vuelvo, voy a mear.
0: Sí.
1: I després no es netejava la tita i és per això que la tita li sabia seva.
0: I tu què vas fer?
1: O li sabia, li
0: olorava.
4: No, bueno, en aquel moment, con toda la educación, y no, es que me tengo que ir, me están llamando, claro, la edad eran 18, 19 años, 20 años, no, me están llamando, me tengo que ir, ya está. Y fue caótico. Nunca más, mai més, vaig quedar amb aquesta persona.
0: Clar,
4: mai més.
0: Clar, com gestiones?
4: Tenia trauma, clar. Sério?
0: Com et poses a gestionar una tita amb pudor a ceba, saps?
4: Escolta, sí, cada vegada estic parlant...
1: Polla cebolla. És que és un bon sobrenom, eh? Soy polla cebolla! Ven, aquí, abre la boca!
0: Per tant, Leila, aquest home no és el teu marit.
4: Que arrastro esta mierda hace 30 años, tío.
0: Clar, no és el teu marit, doncs, aquest home.
4: No, este no.
0: Vale,
4: hace como 35 años, no lo sabe.
0: Vale.
4: Él no lo sabe.
1: Era Jordi el niño cebolla, era clar.
4: Hòstia. El niño cebolla existe.
1: Bueno.
0: Sí, no, la polla cebolla, bàsicament.
1: Gran anècdota,
4: el niño cebolla existe. Chicos, os queremos. Siempre on fire, a tope, a tope.
0: La cabra.
4: Niño polla existe, niño cebolla y la polla. Adiós.
0: Adéu, Leila.
1: Adéu, Leila.
0: Adéu, loca.
1: Deixa la coca.
0: Por favor. Vaya locasa.
3: 93-545-68-68.
0: Hola, qui ens truca?
5: Marc Sabater.
0: Hòstia, Marc, quants anys tens, tio?
5: Empar.
1: Home, bueno, perquè no pots respondre aquesta pregunta, em penso.
0: A veure, Marc, tio, carinyo. Sí, clar.
1: Mira que ràpid, és preguntar-li i el tio ja penja, adéu.
0: Però amb la veu que tens, Marc, no ens pots enganyar, sí, cabron.
1: Em perdó, però no s'ha fet, no s'ha fet ni cap intimitat, aquest nen.
0: Res de res, no sap ni el que és.
1: No.
0: Hola, bona nit.
1: No.
0: Adéu. El Marc s'ha enfadat,
1: Un altre nen.
0: El Marc s'ha enfadat. Avui parlem sobre el pitjor polvo de la vostra vida. Vinga, va.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola, buenas.
0: Hola, qui ets tu?
1: Ei, tio.
6: Jo em dic Iñaki.
0: Iñaki, des d'on ens truques?
6: Des de Manresa.
0: Perf. A veure, el teu pitjor polvo. Sí.
6: El meu pitjor polvo, doncs ja farà això 2 anys, més o menys. I ho explico. I vaig anar a veure una xiqueta d'un poble al costat. vam agafar, vam quedar, tal i qual, em va portar allà una muntanya que ja sabia això, i bueno, i ho vam anar a fer al meu cotxe, vale?
0: Vale.
6: Des d'allà tot bé. Agafem, i jo, que soy un hombre muy precavido, hombre precavido, vale, por dos, yo tenía ahí unas jarapas en mi coche pa ponerlas, ¿sabes? Pa que no se me ensuciara nada, ¿me entiendes?
0: Vale. Ajá.
6: Y yo lo recomiendo hacerlo, que en el Norauto están baratas.
0: Vale.
6: Y cogimos y nada, empecemos ahí a hacer manualidades y todo bien, ¿sabes?
1: Tocamientos
6: varios. Y yo empiezo a tocarla y todo eso y le empiezo a darle caña, ¿sabes? A meter quinta.
0: Vale, ¿y qué?
6: Y hasta el momento que ya se corre y todo. Uf. Y que estábamos ahí a oscuras por la noche.
1: Explícito.
6: Y yo toco algo así con los dedos, ¿sabes? Y digo, ¿y esto qué es, sabes? Y digo, no sé, y viene así una peste rara. Y digo, hostia. Y digo, oye, ¿qué pasa? No sé qué. Y me dice, no sé, ¿y esto qué es, sabes? Y le toco así la mano y se lo doy. Y empieza a hacer una peste esa mierda y pongo la luz, tío, y la tía se había cagado.
0: ¿Qué va?
1: ¿Va a cagar? ¿Qué va? No, mano.
6: ¿Real? Te lo juro por Dios. Y suerte que tenía la jarapa esa.
0: Pero,
6: y nada, y la tía se limpió ahí la jarapa y la dejé por ahí, la jarapa. No me la iba a llevar
0: a la Iñaki, ¿no feia pudor a merda, a caca?
1: ¡Qué horror, sí, por sí, Dios! Sí. ¡Quin horror!
6: Sí, feia molta pudor i sudic. ¿Qué pasa, tío? Que has tirat un pet o algo. I em diu, no sé què. Pues mira això, ¿sabes? Jo tenia el dit, saps? M'entens? I estàvem allà oscura del cotxe i no es veia res.
0: O sigui, allà una merda... Bueno, potser amb el mateix orgasme ho va treure tot, saps?
6: Segur. Però pots... Tinc encara al ventre, sense clar, netejar, però... i pues mira.
0: Iñaki, pots assegurar que era seva o era teva?
6: No, si asseguro que era seva.
0: Si és teva, ho pots dir-ho, no passa res.
6: No, era seva.
0: Vale.
6: Perquè jo la encara no, bé, no? No estava molt excitat, però bueno, era això.
0: Bueno, però el polvo va anar bé, l'únic que va acabar amb un...
1: Va estar bé, és veritat. En el fons no va ser el pitjor polvo, va ser el pitjor postpolvo.
0: Va ser un regal de final de polvo.
1: Va ser un polvo de caca, un polvo de merda. Sí,
6: exacte, literalment.
1: Bueno,
6: i em va dir, bueno, si vols vaig a la meva casa, em dutxo, em netejo, quedem. I vaig dir, pues no. I dic, no, a mi se'm treuen ja les ganes, però bueno.
0: Vale. No la vas tornar a veure mai més, aquesta noia?
6: No.
0: Per aquest motiu, justament.
6: No sé, no va sorgir tampoc, i jo vaig començar a tindre nòvia després i res, no, ja no.
1: Vale. Home, és que costa molt d'esborrar aquest record. És a dir, si jo em desperto amb algú en cotxe i s'ha cagat després de follar, vull dir que sí, és un accident, és una cosa justificada i tal.
0: Ja, però és que jo penso en ella, pobreta, en aquell moment segurament que
1: segur
0: es volia
1: que sí.
0: Morir. És que
1: segur
0: clar,
1: que sí.
0: Pobreta.
6: Quà, duria la vergonya.
1: Però, clar. Si és que ella segurament era qui ho passava pitjor.
0: Sí.
1: Però clar, és difícil dir-li al dia següent, quedamos otra vez, suposo, no ho sé, mai m'ha passat.
6: Va ser molt fort.
0: Bueno, molt bé, moltes gràcies, Iñaki, una abraçada.
6: Igualment.
1: Adéu, xaval.
0: Avui parlem sobre el pitjor polvo de la teva vida. Vinga, va, truca'ns.
2: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: un 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Escoltes... Flash! Flash FM! Hey, DJ!

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
1: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68 Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: És el DJ Gordo, això es diu Loco Loco.
1: Yeah. Per cert, no està gens prim, per si algú s'ho pregunta.
0: Es diu Gordo i no està prim.
1: I no està prim, però té un rotllazo, va amb les ulleres de sol, té un rotllo molt guapo, això sí, eh?
0: Busqueu-lo a Insta, el Gordo.
1: Gordo.
0: És que es diu així, es diu Gordo,
1: sí,
0: òbviament.
1: Sí, sí, no és un insult. Sí.
0: No, és que es diu així.
1: La realitat.
0: Bueno, avui estem parlant sobre el vostre pitjor polvo de la vostra vida. Ja sabeu que tenim el telèfon obert, perquè ens podeu trucar ara mateix.
2: Truca'ns ara.
1: Va.
2: 93-545-68-68.
0: Anem a Castelldefels, que hi tenim a la Valentina, que ens vol dir una cosa, la Valentina.
1: Ah, sí?
0: Hola, Valentina.
3: Hola, guapíssim.
0: Com estàs, carinyo?
3: Quina gana de que torneu, eh?
0: Ai,
3: us hem trobat molt a faltar, eh?
0: Que mona.
1: De debò? Vaya pilota, això és que ens vol demanar alguna cosa, ja veuràs.
3: No, res dolent, res dolent.
0: A veure, ens volies dir alguna cosa? He dit, espera't i ens ho dius en directe.
1: Sí. Batniu,
3: vinga,
0: què vols?
3: Va.
0: Què vols?
3: Sé que em renyareu perquè sempre renyeu, però bueno. Avui és l'aniversari de la meva parella. Fa 31 anys, es diu Miguel.
1: Vale.
3: Ja.
1: Continua, que m'ho apunto a la llibreta de coses que me la pelen ara mateix.
3: Sempre fas el mateix, perquè sempre em dius el mateix. Molt
1: ah, sí? T'he dit això de la llibreta?
3: Sí.
1: No.
3: No, em vas dir que t'importava ser-ho, algú així.
1: Bueno, pues, sí.
0: Bueno, és que, Valentina, potser al final t'ho hauràs de fer mirar tu, saps?
1: Clar.
0: Bueno.
3: Em bloquejareu, no? No em deixareu trucar
0: a veure,
3: mai més.
0: I què li passa al Miguel aquest?
3: Pues res, que fa 31 anys, tio, avui.
0: 31. I què li vols dir?
3: Sí. Que l'estimo molt.
0: Vols que el truquem i li diem que l'estimes?
3: I també vull dir una cosa.
0: O sí o no? Que vols que ho fem o no ho fem?
3: És el millor polvo de la meva vida, i tant que sí.
1: Ah...
0: Però vols que el truquem i li diem que l'estimes o no?
1: Sí.
3: Sí, trucar.
0: Bueno, clar, espera't, que ens hauràs de passar el número.
1: Ens has de passar el número.
3: Vale.
1: Nosaltres l'hem d'apuntar. Després trucar-li i primer l'has de dir. Per molts anys i després li has de dir que és el millor polvo de la teva vida. Això li has de dir també,
3: vale.
1: Eh?
0: I per què no li dius que estàs prenyada, per exemple? Doncs
1: pues mira...
3: No, perquè...
0: Va!
3: Que ja teniu tres fills, no s'ho cabrà, mira...
0: Que ja teniu tres fills, bueno, doncs pues el quart.
1: Clar...
3: Sí, sí, sí.
1: O tens el diu, o ell s'ha fet la vasectomia.
3: Però...
0: O per què no li dius que t'ha pillat la poli robant no sé què? Algo graciós,
1: alguna cosa risses.
0: Clar.
1: Que truques des d'una comissaria de Barcelona, que estaves per aquí, jo què sé, i que t'han enxampat robant a la Tous.
0: Ah, doncs pues això està bé, eh?
1: És divertit. Però de què rius, bruixa?
3: Perquè potser s'ho creu, eh?
0: Bueno, però aquesta és la idea, carinyo.
1: Que és cleptòmana. Ets cleptòmana, tu. T'agrada robar?
3: No. La veritat que no, em pillarien la primera.
0: Vale, doncs justament per això... Tu creus que s'ho creuria, aquest home?
3: No s'ho creuria.
0: Home, provem-ho, jo crec
3: I
0: que sí.
3: I que et truquin a ell, diria... No, que trucaria a me mare.
1: Bueno, ja ho farà, ja ens ho muntarem. Tu, de moment, això, fes veure que és una... O sigui, fes veure que t'han pillat la policia, va, que ens fa gràcia.
3: Vale,
0: doncs
3: va.
0: No pengis, que ara fora d'antena demanarem el telèfon i el trucarem en directe, vale?
3: Vale, va.
0: Vinga, guapa, que vagi bé. No pengis.
1: No pengis.
0: Vinga. Molt bé, clar que sí.
1: Ara.
0: Amor, que no falla mai aquí.
1: Ara.
0: Vinga, va, tens el telèfon lliure. Quin ha sigut el pitjor polvo de la teva vida?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hem començat el programa molt forts, eh? Amb unes històries que... Déu-n'hi-do.
1: Aviam, es nota que anem catxondos. Hem avisat al principi del programa, no?
0: Mm-hmm.
1: Doncs ja està, qui avisa no és traïdor, és avisador.
0: Doncs vinga, tens el telèfon obert. 93-545-68-68. Fent recompte del vostre pitjor polvo de la vostra vida.
1: Vamos. Llame ahora y cuéntenos su polvo de mierda.
0: Vinga, va, dona-li canya.
2: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: No ens agrada gens, això. Fatal, fatal, no.
1: Si t'estàs peixant en el riure.
0: És que m'ha fet gràcia el soroll, és veritat, que per telèfon fa gràcia, això.
1: Però si no, aquest nen que ha trucat no ha follat en la seva vida, si és un nen.
0: No sap ni que és una paia.
1: Totalment.
0: És així.
1: Si no sap res de la vida.
0: Déu-n'hi-do.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.

0: Patito A es la Aramena y la Luna Índigo.
1: Oh, toda pati entera. Abre la boca, Patito.
0: Ay, por favor.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ay, por favor.
1: No, d'això parlem avui, clar, avui toca.
0: Sí, sí, avui són les 9, ara són les 9 i 4 minuts i avui parlem sobre el pitjor polvo de la vostra vida.
1: Sí.
0: Com va acabar? Què va passar? Volem saber-ho tot.
1: Sobretot com va començar, si és que va començar. I volem saber com va anar de malament, xavales. Volem saber-ho tot.
0: Telèfon està obert ara mateix, va.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
3: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
3: Hola. Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
4: Joan Travolta.
3: Joan.
1: Ah, Joan. Joan. Pensava que era Joan.
0: Joan.
1: Molava
0: més Joan.
1: Era molt guai.
0: Era un altre rotllo, Joan.
1: Joan era guai, et direm Joan igualment.
3: Ah, bueno, doncs pues, canviem el nom, no passa res.
0: A veure, Joan, el pitjor truco. Polvo.
3: El pitjor polvo, bueno, la situació és llarga, eh? O sigui, la història és una mica llarga, la resumiré.
1: Ens agraden les coses llargues, segueix.
0: La veritat és que sí.
3: Jo vaig conèixer una noia a Barcelona, la vaig anar a buscar amb moto, i, bueno, vam anar a sopar, tot superbé, i a l'acabar de sopar, doncs, em va fer una pregunta molt clau, no? La típica de, ostres, i tu què busques?
1: Vale.
3: I llavors, clar, jo en aquell moment, doncs, era bastant jove en aquell moment, també et dic, i molt, molt burro, també, i doncs em vaig fer el fantasma, i vaig, ostres, no, jo busco alguna cosa així, termini, que si una nòvia, tal, i bueno, ella doncs, em va tallar el rotllo i em va dir que no, que només volia un polvo d'una nit.
0: Vale.
3: I òbviament no podia dir que no, no? Doncs al final vaig dir, va, doncs perfecte. I anant cap a casa seva, bueno, vam arribar, vaig aparcar la moto, barri xungo, tenia por que me la robessin, però bueno, estava... Això, em va dir que si fumava porros, jo mai he fumat porros a la vida.
1: Vale.
0: I vas fumar aquella nit?
3: I vaig fumar aquella nit. I bueno, pues, amb dos calades jo pues, ja estava volant.
0: Anaves tieso amb dos calades, anaves sí, fatal.
3: Molt, molt, però molt tieso.
1: Mare de Déu, car de Déu.
3: Llavors, ens vam ficar a l'acció i allò pues, no funcionava.
0: O sigui, no se t'aixecava?
3: Res, zero.
1: Per accés d'estupefaents, no? De petisqui.
3: Exacte, exacte. Llavors era un diumenge, jo tenia que tornar cap a casa.
1: Vale.
3: Era molt tard, jo treballava el dilluns i, doncs, tornant, jo veia les línies de l'autopista, que pensava que estava anant amb moto. Desembre.
0: Clar, anaves fumadíssim.
3: Anava fumadíssim, veies les línies com si fos Star Wars.
1: Home, això sí que no ens fa gràcia, el del polvo, sí, però el de la moto, bro, vigila, clar. Que no és només la teva seguretat, és la de la resta.
3: Home, clar, per això et deia que era un nen, era molt innocent, bueno, era molt burro.
1: Perdona'm.
0: Però vas arribar bé a casa, doncs?
3: Bueno, la història és que vaig parar enmig de l'autopista i al veure'm els pantalons, perquè m'estava pixant, doncs em vaig donar compte, i sabeu quan infla un globus amb aigua?
1: Sí. Sí.
3: Doncs pues això és el que va passar. No em vas donar compte i m'estava pixant el condó.
1: Hola!
0: Clar, tenies el condó posat, que no te'l vas treure, i tu vas sortir a pixar i pixaves dintre del condó. Molt bé.
1: Està guapa, al final. Al final, a veure, t'ho mereixes per conduir fumat. T'ho mereixes per conduir fumat. Llavors és una lliçó apresa i a més és divertit, que no va morir ningú. Bueno.
3: Exacte,
1: bueno.
3: Exacte, llavors
1: ja està. Llavors, si et vas pixar a sobre, et perdonem.
0: Per tant, amb aquesta noia que només volia, que no volia una relació, la vas tornar a veure? Vau tornar a fer alguna cosa o res?
3: No vaig tenir collons.
0: No vas tenir collons a fer-ho, eh?
1: Jo crec que anava tan fumat que ni se'n recordava de la cara de la noia, bàsicament.
3: Jo sí que me'n recordo, això sí.
1: Ah, sí? Bueno.
3: Sí, sí.
0: Oh, doncs la història està molt bé, sincerament. Està bé la història.
1: Ho té tot, sexe, porros, globus.
0: Sí.
1: Però...
3: La festa.
0: Bueno, a veure, l'únic que va ser malament va ser agafar la moto fumat.
1: Sí, nosaltres condemnem qualsevol tipus de conducció sota els efectes d'aquell com.
0: Que no se t'aixequés la tita després de fumar és una cosa normal.
1: Sí.
0: Vull dir que no, això no...
3: Trauma, això és primera experiència i, molt malament, eh?
1: La nostra sexòloga, Marta Garriga, sempre ens ho diu, que al final el tema drogues i sexe no acostumen a ser molt competents.
0: Igual que amb la conducció, encara menys.
1: Exacte.
0: Molt bé, John, moltes gràcies, tio.
1: Vinga, Johnny.
0: Gràcies, maco.
1: Adéu,
0: John. Atenció, perquè torna una de les cites més nostres de l'estiu. ja s'ha acabat l'estiu quasi, però bueno. Ah. El Vesprets de Ron Pujol.
1: Ja tocava, coño.
0: I era hora. Ara. Un vespre per allargar amb la sessió del Sergi Domena i el showcase de Jules, sempre amb el segell de Ron Pujol.
1: Bé, això ens agrada.
0: Com t'agrada el Ron Pujol, eh?
1: Ron Pujol.
0: Apunta-t'ho, el dia 12 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a Baulard de Lleida.
1: Bé.
0: Vine a viure l'experiència de l'estiu amb Ron Pu, un tas de ron cremat i una selecció de còctels d'autor. El Vesprets de Ron Pujol, en Flash FM, que som l'emissora oficial.
1: Toma Jeroma, pastilles de goma.
0: I atenció, perquè anem a fer una broma telefònica.
1: Toma Jeroma, broma. Sí, sí, sí, anem a fer una broma i diu així. Diu, tengo una broma para mi madre, decir que me han pillado droga, Chaca Plus.
0: Oh, oh.
1: Y que me tienen que poner una multa de 1.200 pavos. Oh, no. Porque me he puesto chulo o algo así. Decid que llamáis de la policía de Banyoles. Me llamo Alejo Nahuel Rojas. I anem a trucar a la seva mare, que es diu Ailín Marianela Hernández. El nom és La Polla. Partint d'aquesta base, jo crec que pot funcionar molt bé. Així que re, quan acabeu, decidle que la quiero mucho i que és la mejor madre del mundo, si puede ser. Ho farem,
0: sí, sí,
1: tranquil,
0: col·lega. L'estimes tant que demanes aquesta broma, eh? Mira com l'estimes.

0: l'agafa?
1: Aquest és el número de la seva parella. M'ha dit que potser l'agafa la parella, però també tenim el de la mare, tal qual.
0: Opa.
1: Anem a provar el de la mare?
0: El de la mare, totalment. Vale, sí. Perfecte. Doncs anem a trucar a la mare.
1: A provar sort. Home, les mares agafen més que els pares, jo crec.
0: Estic d'acord.
1: Sí, no?
0: Sí. Van com més alerta.
1: S'ho mengen tot, les mares, pobres.
2: És molt heavy.
1: És que s'ho mengen tot.
0: I les iaies, ja?

0: Hola, bona nit. Parlo amb la senyora Aili Marianela Hernández. Truco.
1: Vale. Dios!
0: Hem de tornar a trucar. Aquesta mami, mamassota, hauria d'haver dit ràpid que som de la policia, però clar, m'ha de dir que sí, m'ha de contestar. La gent que no contesta,
2: és
0: què us passa?
2: És que directament no ha dit res.
0: Taga!

0: mi.
1: Vaya. És vostè la mare de l'Alejona, no? Hauria d'haver començat dient-li si és la mare de la Noelia. S'està penjant!
0: A veure, tornem a trucar al pare.
1: Dice, volved a llamar si no lo coge. Este... Bueno, pues tornem a trucar. Anem a...
0: ni el pare ni la mare.
1: Per favor, se la pela el nen.
0: Quedes preocupats. No?
1: No.
0: Bueno, per res, no ens agafen el telèfon, no podem continuar.
1: Ja sabeu, rigorós directe, són coses que passen. Ho sento molt, però no podem seguir amb aquesta broma.
0: Ja sabeu que podeu demanar bromes a través del WhatsApp, però sisplau, assegureu-vos que algú que ens pugui agafar el telèfon, si no estem perdent el temps.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Va, envia un WhatsApp i demana una broma telefònica.
2: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.
3: Nueva York!

0: it.
1: Oi.
2: Yeah. Bad girl.
1: Miami, Barcelona, ay. La

0: Quevedo i Elvis Crespo. Això es diu La Graciosa al Flash Urban. Avui que estem preguntant quin és el pitjor polvo de la vostra vida, aquell que polvo que recordeu fatal, que dius, tant de bo m'hagués quedat a casa, tant de bo no hagués passat això, però bueno, tu has de menjar, perquè ja ha passat.
1: Ja ha passat, ja és massa tard per recular. El que no és massa tard és per explicar-nos-ho, perquè fins les 11 estem escoltant les vostres històries i els pitjors polvos que heu viscut.
0: Vinga, va, truca ara, que tens el telèfon lliure.
2: Truca'ns ara. Vinga. 93-545-68-68.
0: Efectivament, 93-545-68-68. Quin ha sigut el pitjor polvo de la teva vida? Ens estan arribant històries, pues, la veritat és que bastant heavies i bastant surrealistes, algunes.
1: Amb quina et quedes, de moment?
0: Home, això de pixar i que tinguis un condó...
1: Aquesta és
0: que risa. Que estàs pixant, saps? Clar.
1: La veritat és que és bastant risa.
0: I a sobre vas tot fumat per la vida. O sigui, clar. Vinga, va, en tenim més, eh? I falta la teva.
2: 93-545-68-68.
0: I recordeu que també podeu demanar bromes telefòniques a això sí, amb algú que sapigueu que ens puguin agafar el telèfon.
1: Vinga, va, busquem víctimes de qualsevol tipus, sobretot el públic adult ens acostuma a agradar i que creieu que pugui agafar el telèfon. També demanem, si us plau, que tinguin iPhone, no perquè siguem elitistes, sinó perquè amb l'Android surt l'empresa, és a dir, surt que truca Flash. 699-69-69-69 és el nostre número de telèfon per fer les bromes telefòniques.
0: Doncs va, demanar una broma. Vinga, dale canya.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Quin és el pitjor polvo? De la teva vida.
1: Vamos.
0: Hola, Flash, el pitjor polvo de la meva vida va ser quan el meu pare va obrir la porta mentre que jo estava ejaculant amb la meva exnòvia. Per favor!
1: Uau.
0: Espero... Va, uf.
1: Clar, se't talla el moment, no? O sigui, veure un
0: sí,
1: pare...
0: Sí, però estàs ejaculant en aquell moment. Ho estàs traient tot, saps?
1: Sí, però jo crec que hi ha un moment que pares la... Que és... Bueno, que para, suposo, no? Perquè se't talla la bacallà.
0: Però tu creus que allò es pot parar? Quan surt, surt,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, perquè del susto... La reacció del susto és superior a l'orgasme com tal, jo crec, no sé. Saps o no?
0: Aquest home hauria d'explicar millor què és el que li va passar. Déu-n'hi-do.
2: 93-545-68-68.
0: I el teu pitjor polvo quan va ser? 93-545-68-68.
1: Jo entenc que la gent té molta vergonya perquè és un tema una mica delicat.
0: Sí, però no passa res, eh?
1: No passa res. És que tampoc heu de dir el nom. Si algú no vol dir el nom, pel que sigui, perquè se sent més a gust, tranquils, podeu no dir-ho.
0: M'agrada aquesta.
1: La la la la la
0: la la la la
1: la la la.
2: 93-545-68-68.
0: I és que avui sempre recopilatori dels pitjors polvos o fins i tot aquells que dius sort, sort que em vaig fer una palla abans de sortir de casa, a casa i no vam quedar.
1: Exacte.
0: Menys mal.
1: És que és un nou concepte que hem creat, que és lo de la paja tiempo.
0: Sí, home.
1: Una paja tiempo és una victòria, 100%. Ah, a mi la que més m'ha molat ja sé quina és, la del cuiner que li olorava la polla a cebolla.
0: Bleh.
1: El polla a cebolla.
0: Bleh. Però és que aquesta és fastigosa.
1: Ja, tio, però és heavy que el penis és una zona molt delicada, tio. O sigui...
0: Però a quin cuiner se li acudeix que cada vegada que va pixant no rentar-se les mans? Clar, lògicament la tita li farà pudor a seva.
1: Saps què em va passar? Ho explico molt ràpid un cop a mi i no és conya, tio. Què? Estava cuinant, que jo ja de peque m'agradava cuinar i tot el rotllo, i vaig pillar com bitxo en polvo que teníem a casa, com guindilla així en polvo que hi havia. I això, la vaig posar sobre una carn o una amanida que m'estava fent, no me'n recordo. I això, que era època de florecer. I després em vaig fer una palla. Què passa? Que no em vaig netejar les mans.
0: No.
1: Però allò picava d'una forma.
0: No!
1: T'ho juro. No. Però era polla picante, era molt heavy, eh? Sí, sí, sí. Jo devia tenir uns, no sé, 14 o 15 anys, potser.
0: I què, vas haver de dutxar-te, no?
1: Sí, me la vaig mullar bastant, perquè clar, és que jo estava, mare meva. Sí, sí, sí, picava molt. Era com foc.
0: Clar, en aquell moment et volies morir.
1: O sigui, no era tant, però era la sensació de... Hòstia, saps? Que potser
0: vale, perquè plaer no tenies, no?
1: Clar, jo crec que potser ara em donaria plaer, saps?
0: Ara
1: que tinc gairebé 30 tacos, potser ara ja...
0: Passar-te una guindilla per la tita et donaria plaer?
1: Per què no?
0: I per què sí?
1: Perquè s'ha de provar tota la vida, Miquel. Ara vaig a comprar, si vols, aquí al Paqui, una mica de bitxo.
0: Sí, avui entre aguacates i guindilles, res, farem...
1: Tenim bona recepta, eh?
0: Tenim el sopar muntat avui, per favor. Vinga, abans truques, dona-li canya.
2: 93-545-68-68.
0: El pitjor polvo de la teva vida. Ho vas passar fatal.
1: Nena.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Maria.
0: Maria, estàs flipant amb les històries que tenim avui o què?
3: Home, sí, una mica.
0: I tu en tens una de pitjor, segurament.
1: Ui, Maria.
3: Bueno, jo resulta que vaig quedar amb un noi que era DJ Fish.
0: DJ Fish.
1: Clar, comencem malament amb el nom.
3: Fish. Fish, o sigui, com peix.
0: Peix, peix en anglès.
1: Sí, i l'olorava sí. La polla a pescador.
3: Sí. No, no. I quan jo vaig veure, pues, la polla, doncs, li vaig enviar un missatge a una amiga i li vaig dir, llámame y dime que me tengo que ir, que, no sé, s'ha mort el canario, s'ha escapat el pez, algo, dic, perquè amb això no faig ni per res.
0: Perquè era molt petita.
3: Era impossible.
0: Ah! Era molt
3: petita. O sigui, el meu pulgar és més gran.
1: En sèrio?
0: Per favor, vaya minusculada.
3: Em sap greu pel noi, però jo vaig agafar el casco, la moto, i vaig tirar i el vaig bloquejar.
1: Però un moment.
0: El vas bloquejar per tenir la tita petita.
1: Ara, és molt... És molt brut, això, clar. El pobre home va dir, mierda, m'ha bloqueado por micropen, eh? Però la vas veure erecta o va ser només al principi que la tenia peca i vas dir, no me la jugo?
3: No, estava en su pleno auge. I vaig veure això en su pleno auge i vaig dir, ja, què faig amb això?
0: Ja? Dius, això no et dona plaer per res. O sigui,
1: era
0: per

0: prepotent, pregunto?
1: No, era bastant extrovertit. O sigui,
0: extrovertit.
1: Era... Sí, vale. Era...
2: Un tio guai, un tio enrotllau, no?
1: Sí, sí, o sigui, per caràcter, guai. El que passa que, clar, un mínim. El tamaño no importa, però hasta cierto modo, ¿sabes?
2: Dios! Un mínim, no. Un mini pene. Oye, però espera, lo de DJ Fish no es diu així de veritat, no?
1: Sí, sí, es deia així. Ara no sé si seguirà sent clar, DJ Fish o lo que sea.
0: Tu creus que ara mateix el seu Instagram encara es diu DJ Fish?
2: No, no busqueu, estic buscant.
1: No,
2: busqueu.
1: No, o sigui, el seu Instagram no era així, o sigui, tenia el seu nom.
2: Pues he trobat un.
0: Jo he trobat bastant DJ Fish.
2: Quants anys tens tu i quants anys tenia ell?
1: Jo tinc ara 31, però ell 31. No recordo quina edat tenia.
2: Clar, aquest sembla que és anglès.
0: Sí, sí. He trobat, són internacionals, els que
2: estic
0: buscant.
2: Millor, prefereixo, perquè em sabria molt greu que ara hi hagués un tio amb el compte obert i que sapiguéssim que és aquest.
0: Que és micropene.
2: Clar, de quina zona éreu? És que tu també, carinyo, decid tota la info.
1: No, la zona no la
0: dic
1: per si
0: un cas. Però una cosa, tia, Maria.
1: El Maresme.
0: És el Maresme. Busquem al Maresme un home que es fa dir DJ Fish i que la té micropene. Però una cosa és follar com a tal, però l'altre és fer manualitats. No vas tenir ni el...
1: És que jo vaig començar amb la manualitat, però és que vaig veure que amb dos dits ja podia fer tot.
0: Amb dos dits només?
1: Amb dos dits ja em sobrava. Era massa. Clar. Sí, t'ho juro. Jo vaig intentar fer l'intento de venga, va, oportunitat, però és que el tampax és més gran, tio.
0: Clar.
2: Clar, no, era com agafar una mongeta.
0: I aquest home, quan li vas dir que havies de marxar, com s'ho va agafar?
1: Bueno, ella es va quedar en xoc, perquè, clar, jo li vaig dir a la... Bueno, quan jo vaig veure l'assumpte, vaig agafar el mòbil i vaig dir a la meva amiga, truca'm i digue'm que he de marxar, jo què sé, que ma mare...
2: És que, clar, tu també vas dissimular menys...
0: Clar.
2: Mare meva, que un pedo en un entierro.
0: Clar, tia.
2: És veritat.
1: A veure, jo volia marxar d'allà i no sabia com fer-ho, doncs.
2: Ja, és que, però és que va ser pitjor escriure a l'amiga després de veure-li la sorpresa... que no pas dissimular una mica, seguir liant-te com si no t'importés.
0: I si li dius la veritat en aquell moment? Mira, escolta.
1: O sigui, no havíem començat. Ell s'acabava de baixar els pantalons. I clar, la prèvia de petons i de més, doncs ja la cosa ja està contenta.
0: Ja.
2: Però tu li... Ah, no es va baixar els pantalons?
0: Sí, sí.
2: Ah, vale, se'ls va baixar. Joder, que ràpid se'ls baixa, mare meva.
1: No m'havia apropat. Però clar, jo ja en veure la situació vaig dir, mira, antes d'empezar ja doy el aviso.
0: I si en aquell moment li dius la veritat i dius, mira, acabo de veure la tita... I crec... No, és que seria molt violent, no? Potser.
2: No, I jo, crec que... jo hauria sigut natural, però tirant cap a... Oye, mira, tengo una idea. ¿Por qué no me comes el coño? I ja està.
0: Exacte.
2: Està bé, no?
0: Està bé.
2: Trobes el plaer i li deixes caure sense dir-li que és un...
0: És que no tinc ganes. Clar. Si vols fer alguna cosa, menja'm el xumino. Si no, no fem
2: això
0: res.
2: Això està bé, no?
0: Ja està.
1: Sí, però bueno, també la inexperiència, suposo, de l'edat que tens 19 o 20 anys, que encara estàs començant i és un... No sé com sortir d'això i la via ràpida, pues l'amiga.
0: Era guapo?
1: No et creguis.
2: Era
1: no,
2: DJ, sí. Era DJ i ella era una nena que deia, mira, el DJ, pues me lo ligo, a ver qué tal. No?
1: Sí.
0: Bueno,
1: després també tinc una altra.
0: Dios,
1: que jo no va ni començar.
2: Ets al Museu del Penis.
1: No, aquell pobrete també, pobret.
2: A veure.
1: Era, no sé, potser tenia això, 18 anys acabats de fer.
0: Vale. Tu quants en tenies, Maria?
1: Jo 18, ell 19. O sigui,
0: vale.
1: Ell era un...
2: Ah,
0: vale.
1: I era un jacuzzi... Burbujitas,
0: ah, molt bé, com
1: molt
0: tu
1: montes, guai.
0: Com tu montes, nena.
2: No se les busca bien.
1: Era italià, el nen...
0: Arribederci.
1: I dic, vale, guai.
0: Venga.
1: Gatillazo.
0: No se li aixecava.
1: No havia manera.
2: Buah.
0: En el jacuzzi.
1: I va ser un... Ens vam mirar i vam dir, bueno, ¿y entonces qué hacemos?
0: Clar.
1: I vam dir, pues nada, nos secamos y aquí, pues nada, ya está.
0: Que heavy, com... Clar, és que gestionar un gatillazo ha de ser dur, eh?
2: Sí, però almenys ja se sobreentén que no es pot fer res. La polla petita ho has de fer tu. Ella s'havia d'encarregar amb el gatillazo, és, bueno, pues ja està, no? Què vamos a hacer?
0: Clar.
2: És veritat.
0: Clar, la teva gestió, Maria, pel gatillazo va ser fàcil, perquè lògicament es va veure que no es podia fer res.
2: És fluid.
0: Amb la polla petita ets tu la que has de dir, no...
2: Clar, perquè és petita però funciona. Llavors, la teva excusa és literalment que és petita. En canvi, el gatillazo, si no funciona, per molt que tingui allà un tanque, no farà res.
0: No hi ha res a fer, Maria.
2: Clar.
1: Sí, però encara que funcioni, és que t'ho juro, és que no se sentia nada. Sí. O sigui, ell podia tenir plaer,

0: Però és que jo no, o sigui, jo no notava res.
1: Tu quants anys tens ara, Maria?
0: Jo 31.
1: 31. I estàs soltera?
0: No, estic casada ja.
1: Estàs casada. Abans de casar-te amb el teu marit, quantes tites vas veure? Més o menys. Més o menys.
0: Mira, 180. Des que el meu ex em va deixar per un altre.
1: Diu.
0: I vaig tenir com un any de solteria. No sé, però...
2: 10.
0: Dos per mes podien caure.
1: Dos per mes? Durant un any?
2: Això són 24.
0: No, tant, no, durant un any no. Però potser
2: vale.
0: Havia...
2: Posem-li
0: no sé,
2: 15.
0: 10. Jo... Deu, jo crec que sí.
1: 10 tites durant quant de temps, més o menys? Un any?
0: Un any, més el meu ex, més el meu marit.
2: Bueno, tampoco eres Mia Khalifa. Però bueno, al
0: no,
2: cas...
0: No, tampoco. No pretendo, tampoco.
2: I què tal el registre de penis? Com, clar, anaves amb el metre també, com vas fer amb el tio DJ Fish o no?
0: No, la resta eren normals, uns més grans, altres menys, però de bien.
1: I et donaven el plaer que tu volies, bàsicament.
0: Bueno, un mínim.
1: Un mínim de plaer que tu volies.
2: Encajaven, no? Com qui diu, el puzzle sí. Se muntava.
1: Sí. Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i per ser tan oberta amb nosaltres, carinyo.
2: Sí.
0: Gràcies.
1: Ja, guapa.
2: Ja veieu que aquí som molt explícits i sobretot amb els penis ens agrada ser molt explícits, també. Sí, o sigui, no tenim cap mena de problema.
1: I que la gent com la Maria, per exemple, no té cap tipus de problema en explicar-nos.
2: Exacte.
0: No, però també, com a repunte,
1: el millor el meu marit,
0: eh?
1: El millor el teu marit?
2: Sí, sí, claro. No clar. Seria el d'octubre que viste 10 penis?
0: No, jo seria molt sincera, però de tot el que ha provat és... Sap com fer-ho? També perquè has tingut converses i has dit, pues mira, m'agrada això, m'agrada allò, mútuament, a mi m'agrada això. Conèixer què és el que li agrada. O sigui, t'has de conèixer tu mateix per després també saber dir-ho a la teva parella.
1: Clar,
2: que és veritat. És veritat.
1: Per tant, és la millor tita que has tocat mai a la teva vida, la del teu marit.
0: Sí, i la que millor funciona també.
2: Però la millor, clar, no vol dir la més gran, eh? Vol dir la que millor juga, la... No?
0: Sí, en general. O sigui, per dimensions només supera una. Però el tamany, dius, si no la saps fer funcionar també, per molt gran que la tenga...
1: Sí, però ara no vagis dient que el tamany no importa, perquè per tu sí que importa, eh, guapa? Portes, que vas deixar penjat un pavo per micropene,
0: mínim.
1: Eh?
0: O sigui,
2: portes 35 minuts de rellotge criticant el fix. Clar.
0: N'arribava ja 5 centímetres, tio.
1: Sí, però ara no vagis dient que el tamany no importa, guapa. Eh?
2: Ara.
1: Clar.
2: Veritat? No, si és així, és així.
1: Gràcies, guapa, un petó, que vagi bé.
2: Vinga, xavala.
3: Adéu. Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: passen coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Rosmi.
3: Com és el nom complet, Rosmi?
2: Rosa Miquela.
3: Rosa.
4: Rosa Miquela. Així és, així es diu el Miquel quan surt de festa, eh? Rosa Miquela.
3: Mentida.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: My Towers, això es diu Diosa. Era mi reina. Ara és mi Diosa. Ara. Ens trucaràs, tens el telèfon lliure ara mateix per explicar-nos quin ha sigut el pitjor polvo de la teva vida.
1: 93 545 68 68.
0: Efectivament. Aquest és el telèfon que s'ha obert ara mateix per tu i per tota l'audiència. 93 545 68 68.
2: Vinga, va, truca'ns ara i explica'ns el pitjor polvo de la teva puta vida.
0: Hola, hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: José.
0: José, des d'on ens truques?
3: De la Barcelona.
0: A veure, José de Barcelona, quin ha sigut el pitjor polvo de la teva vida?
3: Quan tenia 25 anys, al cotxe.
0: Al cotxe. Què va passar?
3: La pava es va posar a sobre i el de baix li ficava una pudor que... Mala meva.
0: Li feia molta, això... molta pudor al xumino.
2: La Cluïsa li feia peste.
3: Sí, sí. Es va dutxar abans de quedar amb mi, perquè la vaig esperar al cotxe mentre es dutxava a casa.
0: I tu què li vas dir? Què vas fer?
3: No li vas dir res, però cada cop se'm ficava una bocanada d'intentar vomitar. Però
2: de la part de baix era segur, eh?
3: Sí, segur.
0: Però quin tipus de sexe feia? Oral?
3: No. Es va posar a sobre meva. Jo estava a la part de... Bueno, estava a la part de darrere del cotxe. Es va posar a sobre meva. Per ficar-la...
0: Per atracció.
2: La tia era... A veure, sabia si tenia més relacions amb gent o no?
3: No, suposo que sí, no ho sé.
2: O com se la veia, vull dir, se la veia reservadeta, se la veia una tia que li gustava la marxa, ja m'entens?
3: Normal.
2: No, perquè normalment és per infeccions.
0: Clar, malament, és que saps? És raro que després de dutxar-te et faci pudor, a no ser que tinguis una infecció o alguna cosa, digo jo.
3: Suposo que n'hi ha també dones que el pH del seu cos és un altre. Però...
2: Aquest és el rotllo, és el pH i la flora i tot el rotllo, i a vegades per això olora així.
0: Però vau acabar...
3: Era horrorós.
0: Vau acabar tenint relacions o no?
3: Digues?
0: Vau acabar follant o no?
3: Sí, però jo no vaig acabar.
0: Tu no vas acabar, no estaves còmode.
3: I és l'últim cop que vaig quedar amb aquesta dona.
0: I ja no li vas dir mai més res de quedar?
3: No van trucar per telèfon ni res, no ni vaig dir res.
0: Però no li vas explicar mai, la veritat? De per què no vas quedar més amb ella?
3: No.
2: Clar.
3: Sí que va voler quedar un altre cop, però li vaig donar largues.
0: Bueno, molt bé. Va ser el pitjor polvo de la teva vida. Molt bé.
2: Ara.
0: Molt bé, José. Moltes gràcies, maco.
2: Vinga, nene.
3: Adéu.
0: Adéu, guapo, que vagi bé.
1: 93 545 68 68.
0: És el que preguntem avui. Les històries dels pitjors polvos de la vostra vida, o si voleu opinar sobre alguna altra història que ens hagi arribat per aquí.
2: Exacte. Qualsevol opinió és vàlida.
0: Hola.
2: Bueno.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Anna.
0: Anna, des d'on ens truques?
4: Sant Adrià del Besòs.
0: I quin ha sigut el pitjor polvo de la teva vida, Anna?
4: Mira...
0: Bueno,
4: va ser un tio que... Bueno, vaig anar a casa seva perquè no hi havia ningú. I, bueno, pues, ens vam posar rotllo petons, tal... Jo em vaig posar sobre seu, però vestits i tot, o sigui, vam començar així. I, bueno, vam continuar en plan despullant-nos, ens anàvem liant, tal...
2: Vale.
4: I aleshores, quan va arribar el moment de fer-ho, la teníem parada, o sea, podíem començar en plan, era, tot estava bé.
0: Vale.
4: Però va ser picar-la i se li va baixar. I ahí ja no remontamos.
0: Un cop a dintre va tenir gatillazo i ja no se li va aixecar més.
4: Sí, però és que clar, després jo lligant cap, en plan, ja quan vaig marxar cap a casa i tot, vaig pensar, tio, és que el tio es va córrer mentre jo estava sobre seu amb roba, saps? En plan, perquè jo, o sea, havia notat com fluidito, però dic, no sé, saps? En plan, seré jo perquè estava...
0: O sigui, abans d'haver-hi penetració, ella s'havia corregut a dintre la seva roba.
2: Clar.
0: I tu no ho havies notat en cap moment.
4: No.
0: I no t'ho va dir en cap moment, tampoc.
4: No m'ho havia dit ell. No, què va. Clar, després, jo pensant, pues vaig dir, claro, és que...
2: Éreu molt joves o no?
4: Què va?
2: Quina edat teníeu?
4: Jo tindria 22 i ell 24.
2: Mm-hmm. Ah, pues, en teoria hauria d'haver tingut experiència com per no corres en un segon, que és el que passa a vegades de petit, que no estàs acostumat i és com... Oh.
4: Ja, no sé, jo... No sé. És la meva... O sigui, ell no m'ho va arribar a dir mai, en plan, mm-hmm. La teoria que jo vaig treure de tot el que va...
5: Clar, el que li va passar a aquest home de la mateixa vergonya, de que va acabar molt ràpid, sense fer res, clar, i es va córrer dintre la roba, doncs pues no t'ho va dir res. Però clar, lògicament, molts no. homes, després d'acabar...
2: Acaben
5: literal, que no so, ja està, se'ls hi baixa la tita i ja s'ha acabat.
2: Per això es diu acabar, perquè clar, s'ha acabat.
5: I clar, i ell intentava...
2: Va confiar en la seva masculinitat.
5: I no podia.
2: Virilitat, però...
5: És que no podia.
2: Nine.
4: No, no salia.
2: Clar, i no va ni menjar-te ni res? No vas intentar trobar el plaer per una altra via?
4: Jo és que estava descol·locada, no sabia què fer.
5: La pobra, no? Estava en plan, com reacciono?
4: Em vaig posar nerviosa perquè no entenia el que estava... O sigui, la situació em va superar una mica, la veritat, perquè va ser com, en sèrie.
2: No et vas sentir una mica... Com dir-ho? No et vas sentir com malament? Perquè hi ha vegades que moltes noies, quan hi ha un gatillazo, senten inseguretat de dir, hòstia, serà mi culpa,
5: no li poso prou,
2: no ho estic fent bé... Espero que no tinguessis aquesta sensació, perquè mai és per això, eh?
4: Algun cop m'ha passat de pensar-ho, perquè no ha sigut l'única tia que hi ha hagut. Però amb ell la veritat és que no. O sigui, jo crec que vaig arribar ràpid a la conclusió de, vale, s'ha corrido en el calçotillo,
5: però,
4: en plan...
5: O vale, però tu vas notar, tu vas veure aquells calçotets amb l'EFA?
4: Clar, o sigui, sí, però no, o sigui... Jo la vaig notar molt llaveta, però jo què sé, saps? O sigui...
2: Ja, que potser era preseminal, clar, això pot ser, que entre pitos i flautes, nunca mejor dicho.
4: O que fos meu, perquè jo havia estat a sobre, però...
5: Bueno, i també hi ha molts tios que en tenen molt de pre, eh?
2: Sí, sí.
5: Que en tenen molt, que sembla que hagin això i no se n'han corregut, simplement és pre.
2: Clar.
5: Ben molls.
4: Clar, però no.
5: Però no. Aquell home va acabar de veritat. I la Anna es va quedar sense polvo.
2: La Anna, la marrana, no va poder ser marrana aquella nit.
5: Dios!
2: Va ser Anna la verge.
4: Després a casa amb el Satisfyer.
5: I va acabar amb el Satisfyer. Molt bé!
2: Ah, real?
5: El que mai falla.
2: Perquè el tio et posava, realment. Només que, clar, va ser un apagón antes de tiempo, no?
4: Clar.
2: Que pena.
5: Sí. I no l'has tornat a quedar mai més amb aquest home, doncs?
4: Sí.
5: Sí!
4: Sí.
2: I no serà, no serà el teu... Ah, fa poc!
5: Ara això sí que està emocionant. I què va passar fa poc, doncs?
4: No, millor. En plan, tampoc va ser... Bueno, en plan, no ha sigut el millor polvo de la meva vida, però millor.
5: Va durar més.
4: Por lo menos, llegó a... Sí.
2: Va arribar als 3 minuts, molt bé.
5: Que dolents, aquí rient, del pobre home, saps?
2: I on veu quedar? Suposo que ell va arribar abans de temps, no?
5: Dios! Que dolent!
2: Ah! No, però fora conya, es veu fer un plan abans del sexe? Això ajuda a estimular. O veu quedar per follar directament i ja està?
4: No, vam quedar per follar i ja està.
5: Només.
2: Pallà, guarros.
5: Però clar, tu devies anar amb unes expectatives de merda, Anna. Clar, en plan...
4: Sí, la veritat que sí.
5: Del plan, a veure què passa avui, no?
4: Potser... Si va ser 3 minuts ja, per mi va ser...
2: Clar, per això potser et va molar. És com quan et diuen que una pel·li és molt dolenta, la veus i dius, pues no t'ho va tan mal, bueno, saps? Mira, no, és el que no.
4: Sí, sí.
5: Tornaràs a quedar amb aquest home?
2: Jo espero que sí, que ens truqueu.
5: Sí o no?
4: Igual sí.
5: Oh, t'estàs enamorant d'aquest home?
4: No.
2: Ui, doncs mira, potser ara que s'ha recreat molt parlant amb nosaltres, li està trobant el je ne sais quoi, saps o no?
5: Saps? Sí.
2: Li està trobant el component romàntic al tema. Jo crec que t'està agradant, eh?
4: No.
2: Sí, perquè ara cada cop que escoltis Flash, veuràs aquell penis.
5: A què es dedica?
2: Aquell preseminal.
4: No sé.
5: A què es dedica aquest home?
4: Ai, no en tinc ni idea.
5: Ah, no ho saps. Mare molt bé.
2: Però si ets més guarra que les gallines, que no saps ni a què es dedica, per favor.
4: M'ho ha dit algun cop, però no.
2: És que te la suda.
5: No.
2: Llavors no li mola res, si no sap ni a què es dedica.
5: Tu vas tornar a quedar amb aquest home per saber si es tornava a córrer abans de temps o no, eh, que sí?
4: No.
5: Tu volies salseig.
2: El teu era un experiment social.
5: Clar.
4: No, jo tenia ganes, era el que estava allà. Digo, pues venga.
2: Vale, però ens promets una cosa, si torneu a quedar, almenys feu un plan de prèvia o algo així. Que t'anirà millor el sexe, t'ho jurem.
4: Vale, va.
2: I què, és de Tinder, perdó?
4: Sí.
5: És de Tinder.
2: Tens molts a la bústia de Tinder? Fas pinta.
4: Algun.
2: És que ens ha dit que queda i no sap ni què es dedica. És veritat, això és que va per feina.
5: A veure, clar, abans em pregunto, quants anys tens, Anna?
4: 23.
5: Tens 23. Vale, abans hem preguntat a una noia, a la Maria, que en tenia 31, que quants penis ha vist?
4: Ah, sí, l'he escoltat.
5: Vale, tu, amb 23, quants penis has vist al llarg de la teva vida?
4: Ostres, no gaires, eh?
5: Arriben a 10?
4: No, no ho crec.
5: A 5?
4: Potser més. Entre 5 i 10, no sé, però no crec que arribi a 10.
2: Entre 5 i 10 a la seva vida.
5: Amb 23 anys que té.
2: 23 anys, està més que bé.
5: Està molt bé.
2: Molt bé.
5: Molt bé. I, bueno, gràcies a guapa, que vagi bé, Anna.
2: Sort amb el Tinder, Anna.
5: Gràcies per explicar-nos-ho, guapa, que vagi bé. Adéu, adéu. Avui preguntem sobre quin és el pitjor polvo de la vostra vida.
1: 93 545 68 68.
5: I tu vols escoltar més històries?
2: Jo avui m'estan fent més gràcia les noies que truquen que els nois.
5: A mi m'encanta que truquin noies.
2: M'estan
5: però molt, és sí. Que mola molt quan truquen noies i són tan obertes com la Maria i l'Anna, que no tenen manies a explicar-nos-ho.
2: Clar, sí. També et dic, són obertes però no amb elles. Només han criticat polles d'altres. Tampoc està
5: bueno, passant. Bueno, pues ja ens agrada parlar d'això, ja.
1: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 6.

0: Flash FM. Són les 10.
1: Ja són les 10.
2: Mare meva, mare meva.
1: Ja són les 10.
2: Mare meva.
1: Però que ràpid.
3: Flash FM.
0: De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les què?
0: Les cabres.
1: Ara. Són les 10 en punt. Així comencem nova hora. Avui preguntem quin és el pitjor polvo de la vostra vida.
2: Sí, exacte.
1: Heavy.
2: Exacte.
1: Anem ara mateix a Barcelona, que hi ha la Marta. Hola, Marta.
2: Marta.
4: Hola, bona.
1: Hola, Marta.
4: Hola.
1: Com està la Marta de Barcelona?
4: Bé. Està interessant la conversa d'avui.
1: T'està agradant la pregunta d'avui, Marta?
4: Bueno, penso que tampoc el meu no és tan fort com les que estic escoltant, les històries.
2: Però però bueno, ens agradarà segur perquè ets una dona molt dolça.
1: A veure, Marta, quin és el pitjor polvo de la teva vida, carinyo? A veure.
4: Doncs va ser amb una persona que teníem com moltes ganes. Mm-hmm. Érem un noi que, o sigui, hi havia com molta tensió. Mm-hmm. I era el típic noi així com molt tatuat, però rotllo Red Hot Chili Peppers, eh? No el rotllo així de gym, però una mica així com cadenes i alcohol, saps?
1: Oh.
2: Ah, bueno, vale.
4: Com que hi havia com moltes expectatives, rotllo, no és un amic rockero i tal.
2: De màquina sexual, no? Una mica, per com anava del pal.
4: Exacte. I com anaven les converses... converses i tot, tenia pinta.
1: Vale.
4: Doncs total, que vam entrar a l'habitació...
1: Dius.
4: I jo vaig pensar, bueno, doncs ara aquí hi haurà un empotrament o una passió, alguna cosa. Mm. I doncs va anar cap a un costat del llit, es va sentar, es va treure les sabates tranquil·lament, se'ls va posar superordenadetes, es va treure els mitjons i se'ls va posar dins de les sabates, com tot superordenat.
1: Mm. Ok.
4: I bueno, jo estava a l'altre costat del llit, però semblaven com aquells matrimonis que van fent a la tele així de comèdia.
1: Vale, no? Sí, s'anava posant còmode a poc, l'home, no?
4: Però és que va ser com molt... tira, tràgame, perquè clar, hi havia com molta tensió sexual, esperava com una mica d'efusida.
2: Clar, de fogosida.
4: Sí, i va ser tot com un matrimoni, i me'n recordo que em vaig dir, bueno, doncs potser jo hauré d'animar aquí una mica la cosa, i em vaig posar jo damunt i me'n recordo que em vaig treure els pantalons així com molt ràpid i m'ha dit com que fàcil que ho fas això, no sé, o sigui, com parlant així en català, que jo parlo supercatalà, o sigui, sempre parlo en català, però com frases molt que no...
1: Que en aquell moment no entrava aquelles frases.
4: Clar, en aquell moment no
2: tu volies que et parlés en anglès i que digués fuck me, fucking
1: sí,
2: bitch,
1: exacte.
2: No?
1: Exacte.
2: Tu volies això.
1: Però bé, que te la cardo ja, collons.
2: Sí.
4: Tampoc, però com que comentava tot i era una mica...
1: Però al final vau follar o no vau follar?
4: Sí, però per exemple també es va córrer dins i no va avisar. Que
1: Dios!
2: Bueno, comencem per... Mare de
1: Déu. Això fatal, eh?
2: Hala, no et va avisar.
1: Això és una red flag molt heavy,
2: no,
1: eh?
2: Home, doncs pues mira, no seria tan respectuós i educat. Vaya cabrón.
4: Pues no. Sí, vull dir que... Per mi va ser el pitjor, la veritat.
1: I no vas quedar mai més amb aquest home, suposo?
4: No.
1: Normal.
2: Collons.
1: Sí, tot anava molt ràpid, molt sexual, pim-pam, i al final va ser una puta merda, bàsicament. Vinga,
4: ja està. Bàsicament.
2: Bueno, reina.
1: Molt bé, Marta.
4: Les expectatives massa altes.
1: Bueno, Marta, doncs esperem que els següents polvos fossin molt millor.
4: Sí, d'aquí tot es podia millorar.
2: A comptes del rockero, mira el tio en traje que parece un bonachón, segur que aquest és el que millor folla. Sempre enganya les aparences,
1: segurament.
2: No?
1: Segurament.
4: 100%, estic molt d'acord amb això.
2: Ara!
1: Molt bé, Marta, molta gràcia, guapa.
2: Adéu, xavala.
4: Bueno, adéu.
1: Ara anem a Lleida, que hi ha l'Anna. Hola, Anna.
5: Hola.
1: Què tal, guapa?
5: Bueno, a veure, la meva experiència va ser una mica traumàtica, la veritat.
1: Dios.
2: Ah, sí?
1: Què va passar?
5: Bueno, veníem de festa i jo crec que s'havia drogat massa, eh? Que les drogues no juguen a favor, sinó en contra.
2: No gaire.
5: I la veritat és que va ser que, no sé... No sé com va ser, però ell va acabar i va ser tot un percal.
1: A veure, ella anava drogat... I tot i anar drogat, no va tenir gatillazo, doncs? Perquè a vegades la gent que va drogada...
5: No, clar que sí, és que se l'havia de buscar. Vull dir, jo em pensava que no tenia, que era un transformer o algo.
1: Mm-hmm.
5: Exagerat, vull dir, va ser el pitjor de tots. Era més trist que el meu dit petit, saps? Vull dir, molt malament.
2: Ja.
1: Per tant, recordes aquella nit que... Tu anaves borratxa? Tu anaves contenta?
5: Bueno, no, pero no tanto... Bé.
1: Tú no vas
5: bien. Me pensaba que, claro, a la fiesta me pensaba que donaría el callo, tenía muchas expectativas, ¿no?
1: Uh-huh.
5: Pero la historia va a ser al revés.
1: Pero la historia va a acabar fatal.
5: Exacte.
1: ¿Es va a dormir, suposo?
5: Es va a quedar dormit y va a tocar los amics para que me viesen a buscar y ahí el va a avisar y no le dic més.
2: I mai més veu parlar.
1: Oh, i ja està.
2: Joder, vaya bèstia.
5: En l'àmbit de festa, saps? En l'àmbit de festa, però cadascú penso que ho sap i ni saludar, eh?
1: Ah, ni saludar-vos ni res, eh?
5: No.
1: No val la pena.
5: Molt malament. Una experiència i no és la primera, no és l'única, eh? Vull dir, els nois realment passen molt més, per això volia trucar, perquè passen molt més del que realment la gent se pensa o... Els homes, dieu, passen molt més.
1: Per tant, creus que hi ha més noies que tenen més males experiències follant que homes perquè són ells els que ho fan?
5: I tant, però no ho diuen.
1: Diu?
5: Per això volia trucar, i tant, però no ho diuen.
2: Mare de Déu.
1: Sí que és veritat que avui la majoria de trucades són de noies.
2: Sí.
1: És veritat.
2: Sí, és cert que, bueno...
1: Cosa que ens agrada, per cert, eh?
2: A veure, cuidado, alguna trucada de tio dient-nos que li olorava el xumino pescao, que sí, també ha passat, també. Però la majoria és cert que han estat ties i bueno... És important que també passi això.
5: Sí.
1: Pues moltes...
5: I és que passa molt més sovint de lo que la gent sap o se'n parla d'això.
1: Molt bé, ha quedat claríssim.
5: I amb gent jove, eh? Vull dir,
2: sí, no, si és que tens tota la raó. Tens tota la raó. Però és moment de passar una altra trucada.
5: Està insistint, trucant, perquè volia parlar d'aquest tema, vull dir...
1: Clar que sí.
5: No sé el que és, però...
1: Molt bé, Anna.
5: Cada vegada és pitjor.
1: Gràcies, Anna.
2: T'estimem moltíssim. Espero que tornis a trucar aviat. D'aquí un any.
1: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Ei, tio.
3: Sergi.
1: Sergi, des d'on ens truques?
2: Sergi!
3: De Banyoles.
1: Sergi de Banyoles, quin és el pitjor polvo de la teva vida?
3: Uah! El pitjor polvo va ser amb una madurita.
1: Amb una madurita?
2: Però és impossible. Ho fan genial.
1: Oh, per favor.
3: La veritat que la nena...
1: Com que la nena?
2: Nena o madurita?
1: A veure, Sergi, com que la nena? Sisplau. A veure, parlem, una mica de respecte, guapo.
2: Sí, podeu no referir-vos a les dones, nena, ni als homes com a nenes i nens, que sembla molt pedòfil.
1: Clar, tio, a veure,
2: tant d'una part com l'altra.
1: Comença bé la història, carinyo.
3: Pues mira, vam quedar... amb uns amics per anar de festa i tots coneix allà i tot així jo anava una mica contentet, la tia també, i després me la vaig emportar a un hotel i la tia va fer com pagar un hotel per la cara, per anar a dormir.
2: Ah!
1: Per anar a dormir.
2: Hòstia, molt bona jugada,
1: bueno, ja tinc aquí el tonto, ets tu, carinyo. Clar, tu aquí pagues l'habitació i ella s'adorm. Pues ho sento, el tonto ets tu.
2: Clar,
1: és veritat.
2: Ella va fer la de... Va, pilla l'habitació, a veure si follamos, i després va fer la de...
1: Clar.
3: I no sabia... I tota l'estona estava donant-li amb les dents, saps?
1: Ah, és quan dorm, restrega les dents. Ui, hi ha gent que ho fa.
2: Hòstia.
3: No, quan...
2: Quan estava fent xupa-xupa.
3: Una mica.
1: Què?
3: Xupa-xupa... I la tia li donava les dents i dic, hòstia, tio...
2: Va fer com l'anunci aquell de la Generalitat de la Dentadura, que feia tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
1: Però no deies que es va dormir?
2: Mentre li menjava.
3: No, però això va ser després, va ser un polvet així rapidet i...
1: Vale, que
3: aquesta experiència va ser com una estrella de mar.
1: I quan menjava la tita te la mossegava, o sigui, te la menjava literal.
2: Sí. Correcte, això és putada, correcte. És putada.
3: Sí,
2: per què ho fan? Vull dir, saben que és xupar, no és mossegar, no?
1: Jo crec que no ho saben.
2: No s'adonen.
3: Jo crec que intenten que el calibre sigui l'adequat, però no li entra.
1: Bueno, però també pots comunicar, vés en compte que em fa mal, no sé què, allò...
2: Ah! M'has mordit el pene!
3: Però bueno, això no quita que tot el bo que m'hem portat també en altres cops...
2: Ah!
3: Una
1: hotels,
3: compensa
1: també.
3: Una altra.
1: Molt bé.
3: Sí, també he tingut bones experiències a l'hotel.
1: Sempre vas al mateix hotel?
3: No.
1: Quin hotel era?
3: Bueno, pues era un de Banyoles, però no me'n recordo el nom.
1: Un hotel de Banyoles?
3: La veritat, era un hotel
2: de Banyoles. Clar,
1: hotels no hi ha d'haver tants hotels, no?
2: Vull dir, és Banyoles, no Nova York. A veure, Banyoles, hotels.
3: Baixant cap a Hostalric.
1: Baixant cap a Hostalric hi ha un hotel, a Banyoles.
3: Sí.
1: Molt
3: sí,
1: bé.
3: Sí,
1: sí. Molt bé, tio. Bueno. Gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
1: Adéu.
0: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Aquesta es diu Baby Wow, la Karol G, Judeline i Rusowski.
1: Bon tema. Ai, la broma.
0: Bona serà la broma, la que fem ara mateix.
1: M'havia oblidat, però atenció, que la farem.
0: A qui li farem?
1: Diu així, bona nit, aquest cap de setmana passat vam estar de comiat de solter a Borriana, a l'Hotel Beatriz. La qüestió és que érem uns 25 i la primera nit ja la vam liar molt, que ens volíem fer fora. El que organitzava tot estava cagat i era perquè el truquessis. Uns van ficar música en un altaveu a les 3, l'endemà a les 9 del matí aquest mateix va sortir de l'habitació amb pilotes, un altre també,
2: molt bé.
1: Picant a les portes dels clients. Ah. Es diu Marc Frank, que és qui ho va organitzar. Jo em faré passar per l'empresa Booking,
0: vale,
1: i li diré que està a Houdini.
3: Hola, graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Hola, buenas, señor Marc. Le llamo de Booking. Soy Eugenio López. Por favor, coja el teléfono.
3: Gracias. No cuelgues, por favor.
0: Molt bé.

0: Lo siento, pero esta persona no està disponible.
1: Ah, ¿cómo que no?
0: Si quieres, puedes dejarle otro mensaje
2: después
0: de la señal.
2: No, pengem i tornem a trucar.
1: Tornem a trucar, que toma.
2: No pot ser que no ens agafi. La gent està molt covarda avui.
1: Això està bé, jo vull això al meu telèfon.
2: Sí? Ai, jo ho veig molt fred, bro. Al final, sí, perquè al final la gent ja no voldrà gravar el nom i dirà ai, mira, què pesau, Miquel, i et penjarà.
1: I ja no te trucaran.
2: Clar, bueno, no, potser és el teu objectiu.
1: També és el que saps.
2: És el que busques. Bueno, trucades.
0: Hola. Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
2: Hola, señor Frank, insisto que soy de Booking. Me llamo Eugenio López. Coja el teléfono.
0: Gracias. No cuelgues, por favor.

0: Lo siento,
1: no!
0: Pero esta persona no está...
2: És mentida. Ens ha penjat com un fuet. Clar, és que no sé què creure. Si està sopant i ignora...
1: I si anem a Desco i, i ho provem després a la Desco?
2: Molt bona idea.
1: Sí?
2: Molt bona idea.
1: Si voleu, també podeu demanar bromes, eh?
2: Enviar-nos va, recordar-vos el WhatsApp, 699-69-69-69.
1: Vinga.
3: Envia'ns un WhatsApp, 699...

0: Pujant revolucions a Dimitri Vegas, la imatge i la seva versió amb aquest Máquina Time. Bueno, va, abans fa uns 5 minuts volíem fer una broma telefònica, no ens han agafat el telèfon, ho tornarem a provar.
1: Sí, ens farem passar per un hotel, vale? Faig resum ràpid, un hotel on es va celebrar un comiat de solter. Érem molta penya, hi havia com 30 persones i es valia part de, llavors jo em faré passar per Booking per dir-li al que va organitzar aquesta reserva i tot, doncs que ha de pagar molta pasta.
0: Doncs vinga, va, a veure si així que tenim sort i ens agafa el telèfon. Hem esperat una estoneta.
1: Sí.
0: A vegades tenim sort.
2: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Eugenio López, soy agente de Booking.
2: Gracias. Eugenio López, no cuelgues, por favor.

0: Hola, Marc. No sona la musiqueta. Marc? Marc, por favor, si está ahí, tiene que contestar al teléfono. Es urgente. Marc Herbert, por favor. No sé, no me coge el teléfono. No sé cómo le tendremos que comunicar igual por correo o algo así. No, ya, la multa le tengo que decir, pero si no contesta el teléfono, igual le enviamos el correo y que le cogemos ya directamente la tarjeta.
1: Pues res.
0: M'estava fent el gest, però jo crec que no està escoltant ni està fent res i que simplement estàvem parlant amb una paret ara
1: mateix. Bueno, pues no li podem fer la broma i ja està. Ho hem intentat.
0: Vaya pesta de l'oest.
1: Ho hem intentat, però bueno.
0: No ha pogut ser.
1: Si voleu demanar una, sisplau, amb algú que sàpiga quan s'agafi el telèfon.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Doncs vinga, demana la teva broma. Atenció, perquè torna una cita. És el Vesprets de Ron Pujol.
0: Jo no m'ho perdo.
1: Un vespre per allargar amb la sessió del Sergi Domena i el showcase de Jules, sempre amb el sessell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, 12 de setembre. A partir de les 6 de la tarda, ens veiem a Baulard, de Lleida. Vine a viure l'experiència de l'estiu amb Rompu, un tast de ron cremat i una selecció de còctels d'autor.
0: Rompu.
1: Al Vesprets de Ron Pujol, on Rompu. Regi Faema som l'emissora oficial.
0: Rompu.
1: Has trucat, tens el telèfon obert. Avui estem preguntant quin és el pitjor polvo de la teva vida.
2: 93-545-68-68.
1: 93-545-68-68. El pitjor polvo de la teva vida. Ho vas passar-ho fatal.
0: Va.
1: I encara te'n recordes de lo malament que ho vas passar-ho en aquell moment.
0: No.
1: Hola. Epa, ens han penjat.
0: Mala suerte, col·lega.
1: Tens el telèfon obert, eh?
2: 93-545-68-68.
1: Aquell polvo que dius, Dios, per què no em vaig quedar a casa?
0: Que desastre, desastre.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc el Pau.
1: Pau, des d'on ens truques?
3: Des d'Altafulla.
1: Molt bé, Pau d'Altafulla. Quin és el teu pitjor polvo de la teva vida?
3: A veure, jo tinc dues de bastants semades, la veritat.
0: Mm-hmm. Ah, sí?
3: La primera és amb una noia que vaig... Que, bueno, que vam quedar, que vam estar parlant i tal. A l'hora de posar-nos al tema,
0: sí?
3: Tot anava tan tranquil·lament, tan normal, i de cop em va començar a llepar la cara.
1: La cara?
0: En sèrio?
3: La cara, però a saco.
1: Però a mitja penetració?
3: Sí, sí. O sigui, estàvem allà del que te pego i de cop em va començar com a llepar la cara, com, bueno, com el fan els gossos, saps? Tota la cara.
1: Es creia Eteria en aquesta o què?
0: La xupava, però no de la forma que volies, Pau?
1: Dios!
3: Clar.
1: Però hi ha gent que li agrada que li escupin a la cara i facin coses mentre
0: clar,
1: que follen, saps?
0: Escupir no és xupar. Xupar fa més cringe, jo crec, saps?
1: Home, és de loca.
0: És com... Sí, un besito amb llengua al coi, vale, pot estar bé, però clar, que et xupi la cara com una vaca no mola.
1: I tu què li vas dir, Pau? En plan, para? O no vas dir res?
3: No. Jo vaig tirar cap a... Jo vaig pelante, tu, i fins vam acabar i tot, i tot correcte. Però va ser el moment de dir, uf, m'està llepant massa la cara. Dic, bueno, és igual.
0: Sí, no endavant. No li vas fer el feo a la llepacares, eh? Vas seguir amb el tema fins que vas acabar tu.
3: Sí, perquè clar, mai se sap, no?
0: Mai se sap com pot ser l'últim polvo. És veritat, eh?
3: Exacte.
0: Mira, abans dèiem lo de una paja a tiempo és una victòria, però cuidao la de mai se sap quan serà l'últim polvo.
1: Rei, què vols
3: clar,
1: dir?
3: Clar.
1: De la teva vida, que
0: clar,
1: et moris.
0: Jo què sé, però és veritat.
1: Però què és pitjor, anar-te'n al cel o a l'infern, no sé, depèn de com t'hagis portat de la teva vida,
0: jo a l'infern.
1: Amb un polvo de merda
0: sí.
1: O amb una bona palla?
3: Clar,
0: o les dues, saps?

0: Sí, per favor.
1: Clar, ara faré un xiste d'humor sí, sí. negre, però això literal és agressió sexual, no?
2: No.
3: Home, a veure, sí.
1: Sí, no? Perquè
3: home, doncs sí.
1: És agressió sí, dins del sexe, vull dir.
0: Sí, sí. Suposo que et vas enfadar, no?
4: A veure, sí, bueno, no. Sí.
3: Aquest home no s'enfada mai.
1: A veure, Pau, deixa de ser el yin i el yang.
3: Li poden cardar una hòstia i no s'enfada el Pau.
4: No, no, collons, perquè em vaig quedar una mica com... Què acaba de fotre aquesta tia? Perquè m'acaba de fotre un cop de puny.
0: Estaves en xoc, aquest home no
4: estava... Sí, sí, en xoc.
1: Bueno, jo crec que pensava més la polla que la dentadura, no, Pau? Bàsicament.
4: Sí, sí, perquè, bueno, vaig acabar igual.
3: Però escolta, Pau, la teva cara deu ser molt adorable, perquè entre llapades i cops de puny, sí. saps? Vull dir, què collons saps?
1: És com un Golden Retriever.
3: Sí, no?
4: Sí.
1: És que sí, és d'anunci d'Escòtex.
3: És en plan, vaig a xutxar sí. el Pau, i de xutxament te'l llepes i cardes un cop de puny,
1: sí,
3: saps?
1: Sí, se li surt una dent i un huevo, a vegades. És com el senyor Potato, se li surt una part de la cara.
3: I són dos noies diferents o estem parlant de la mateixa noia?
4: No, no, dues noies diferents.
3: Però tu amb qui vas?
1: Aviam si va follar el zoo, el Pau. I està dient, i està parlant de noies i realment això és que li va fotre un goril·la i un lemur, saps o no?
3: Dios!
4: No, no, no, per favor, no.
1: Zoofilia, bueno, de moment no.
4: No, de moment no, de moment no.
3: Però tu ara tens parella, ara, Pau?
4: Sí, sí, sí, tens jo parella. Estic feliçment casat.
3: I no et carda ni d'hòsties ni et xupa la cara, la teva parella?
4: No, no, tot correcte, tot correcte.
1: Vale, només quan li demana el Pau. Quan li demana el Pau sí que fa de tot.
0: Ah, vale.
4: Sí.
1: És com jugar al Twister,
4: em però xupa la cara i em pega a la vegada.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però només quan ho demanes.
1: Exacte.
4: Sí, sí.
3: Bueno, almenys la noia va dir, te gusta que te pegue?
1: Va preguntar.
3: Clar.
1: Hi ha moltes persones que directament et tiren un lapo, saps? Clar. O que et foten l'hòstia.
3: Clar, la diferència és que ho arriba a saber el Pau i diu que no.
1: Clar, realment no va saltar-se cap norma. Va dir pegar i el verb pagar pot ser més fort o més fluix. Això és la interpretació de cadascú.
0: I vinga, i l'hòstia que li va agradar. Molt bé.
4: Pues sí, no? Consentiment hi havia. Així que, bueno, la culpa també va ser meva per dir hòstia.
1: Massa sentiment.
3: Molt bé. Moltes gràcies, Pau!
1: Adéu, xaval, que vagi bé.
4: Adéu.
5: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
3: Déu-n'hi-do, no, les històries que tenim avui?
1: Mare meva. Mare meva.
3: Quin és el pitjor polvo de la teva vida? Va!
1: I tu? Quin és el pitjor polvo, Miquel? Si no truca ningú en 5 segons, ho expliques. Va.
3: I tu què?
1: Jo l'explico després. 4, 3...
3: No, no, sí, va, l'has escoltat massa ràpid.
1: Sí?
3: Has escoltat massa ràpid.
1: 4,
3: no.
1: 3, 2, 1... Taga Plus, vinga.
5: 93, 545,
1: no, no, no.
5: 68, 68.
1: Ara l'expliques.
0: Jo sóc verge.
1: Què verge? Va, sí. Què va passar? Explica'ns.
0: Tenim una trucada.
1: Mare meva.
3: Hola.
1: Vamos. Miquel, no
0: saps. És que ara mateix no sabria recordar-ho.
1: Serà possible.
0: Hola.
6: Hola, bona.
0: Hola, guapa, com et dius?
1: Ei.
6: Laura.
0: Des d'on et truques, carinyo?
6: De Sant
0: Sadurní. Sant Sadurní, molt bé.
1: Ok.
0: I escolta, Laura, quin és el pitjor polvo de la teva vida?
6: El pitjor polvo de la meva vida va ser amb un noi que vaig estar coneixent-nos i un dia vaig anar a la seva casa, que em va evitar, i estàvem a la seva habitació, ell i jo solos.
0: Mm.
6: Bueno, como ya sabes, se ve así, empieza tal, y estamos haciéndolo, y a la que me giro, me encuentro a su hermano al lado.
3: ¿Qué? No.
1: Oye, no, no queixis, dos por uno, qué bé.
6: No, sí. Me encuentro a su hermano al lado durmiendo.
1: Ah, vale.
3: Ah, estaba durmiendo.
1: Ah, qué susto, pensaba que estaba de peu en pilotas como un guayer, allá mirando.
6: Que había entrado sonámbulo.
3: ¡Hostia! Era sonámbulo, loma.
6: Había entrado sonámbulo, estábamos solos. Y cuando estábamos haciéndolo, de repente, me giro y lo veo al lado, pero al lado pegado, durmiendo.
3: Però, i no s'havia enterat de res?
6: No, no, de nada, de nada. Y lo levanto y le digo, oye. Y dice, oh, ¿qué faig aquí? Y le digo, Marc, tira pa tu cama. Y me dice, ah, vale, vale. Y se fue así tal cual. Yo no sé si es que es un morboso o es que estaba sonámbulo de verdad.
1: Home, jo vull creure que estava sonàmbul, no?
6: Yo espero que sí, la verdad.
0: Clar, tu en aquell moment se't va tallar tot, no vas continuar, o sí?
6: Hòstia, no, no, no, bueno, no, no, no, se me talló todo.
0: Claro, ya no tenías ganas de continuar, tú ya.
1: No estás partiendo.
6: No, no, no, no, no. No, hostia, es que si veo ahí el hermano pequeño, pues no.
0: Uh-huh. Heavy.
6: Pues
0: eso. Sí. Bueno, la casa de aquest home no es tornarà mai més.
6: Sí, la veritat és que sí, però bueno, luego se fue con otra ella.
0: Ah.
6: Pero bueno, ya tendrá ahí para el hermano otra vez. A ver si, espero que cierre con llave o algo. La próxima vez.

0: Doncs ja. Sí, jo crec que és la solució davant de gent sonàmbula amb clau i a prendre pel cul. I ja el problema del sonàmbulo és suyo, ja està.
1: És que això de ser sonàmbula és una cosa,
0: Sí,
1: heavy,
0: perquè hi ha molta gent que diu, soy sonàmbulo, i només parla. Però sí, és que parlar és el de menys.
1: No,
0: quan
1: no
0: t'aixeques i et cardes un sàndwich sense saber que te l'estàs cardant,
1: no,
0: això sí que és,
1: això
0: sí que és gordo. No, no, i sí, que pots caure per jo què sé, imagina't, hi ha una casa amb balcó i és un balcó tiesini.
1: A mi em va passar.
0: Mare meva, vas caure?
1: Sí, per les escales.
0: Mare meva.
2: Ostres.
1: Sí. Bueno, pues...
2: Pues bueno, que vagi molt bé.
1: Gràcies, cariño.
0: Estimada, molta sort a, bueno, amb els sonàmbuls, no sé, que tinguis millors experiències, no ho sé.
2: Vale,
1: adéu,
2: guapa,
1: adéu, adéu.
0: Adéu, petarda.
1: Quina llàstima que ha trucat aquesta noia, no hem pogut explicar la nostra polvo pitjor de la nostra vida.
0: Molt ben dit, ho has dit.
1: Són les 10:35.
0: Va, digues el teu polvo.
1: Anem a escoltar la setmana.
0: No, no!
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Cabrers Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: El seu maladí, m'ho veig jo, al Flash Urban. No tu, jo.
1: Jo, ara.
0: Maladé.
1: Molt bé.
0: Maladé.
1: No, no, no.
0: Maladé, saps què vol dir maladí, no? Malaltia.
1: Malaltia.
0: Acabes de tirar un pet.
1: Absolutament.
0: Una cosa.
1: Però era silenciós. El que passa és que el Miquel m'ha vist aixecant la nalga.
0: Sí. És que t'has fet un pet davant meu, a dintre l'estudi, de 4 metres quadrats.
1: No està gens malament, l'estudi.
0: Que farà una peste, ara, per culpa teva.
1: Saps el millor? Que, a més, jo pensava que sonaria i tenia moltes ganes que sonés. Perquè ho escoltés tothom. No olora. Sí, no olora.
0: Tothom es fa molta pudor.
1: Què va?
0: Que sí, que sí.
1: He anat a olorar per si un cas.
0: Que no, que fa pudor.
1: La mentidera de...
0: No, ara m'està vinguent.
1: Sí, va. Mare meva, que exagerada.
0: Que t'ho juro, que fa molta pudor.
1: No, sembles ben Esteban.
0: No! I tu què fas aquí dient de pensa mitja feina?
1: Qui ens truca? A veure, hola, bona nit.
0: Hola, uah, fa molta peste. Hola.
2: Hola, bona nit.
0: Tu qui ets?
2: Oye, venimos a mandaros un saludo, hostia, el pirata, tío.
0: Hola, ah, pirata. Molt bé.
1: Pirata, el otro día se colgó un vídeo de un amigo tuyo muy machista, ¿eh?
2: De un amigo mío muy machista.
0: No, o sea, tuyo.
1: O sea, eras tú.
2: Ya, pero yo no era machista.
0: Hombre,
2: no.
0: Bueno, parlem-ne.
1: A ver, habían comentarios demasiado cuñadetes, pirata. Pero a la gente le gustó el vídeo. Muy divertido, muy divertido.
2: A ver, ¿sabes que el pirata es así? Aparte, oye, te traigo aquí, vengo con una persona que os quiere mandar un saludo, ¿eh?
0: A ver, ahora aquí.
1: Ojo.
2: A uno de vosotros os conoce, ¿eh?
0: Aquí.
2: Ah, a ver, Juanito, dile. El churrero de Barcelona, tío.
0: Hostia.
1: Ah,
0: ¿a qué tira el meu veí?
1: El churrero.
3: Claro, tío.
1: ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás?
3: Ahora te me has marchado ahí, ya no estás de vecino, tío.
0: No, ya... Uy, pues ya fa dos años que vas a marchar de allá.
1: ¿Tú sigues ahí, Juanito?
0: Sí.
1: ¿En Gran Vía segueix el churrero?
0: Sí.
1: ¡Hala!
3: No, yo estic al costat del Teatre Nacional.
0: Sí, que te van fer canviar el lloc, que sí?
1: Ah.
3: Sí, entre el Teatre Nacional i l'Auditori.
0: Aquest home és un churrero amb 1 milió de seguidors a TikTok, eh? Cuidao,
1: sí, sí, no.
0: Heavy, eh?
1: Les xarxes són heavies. A mi el que més m'agrada és quan ensenya les patates, que sí. Jo pensava que les comprava de bossa, però no, les fa en aquell oli.
3: Sí.
1: No, muy heavy.
0: Pues jo vivia al bloc de pisos de davant de la xurreria, i jo els matins em despertava, i a l'estiu, que dormia amb la finestra oberta, pues em despertava amb l'olor a oli i a xurros.
1: Com els meus pets, que oloren molt bé.
0: Efectivament.
1: Uah, hòstia, ara m'ha vingut molt de gust. És que he vist molts vídeos seus, sóc bastant fan. M'ha vingut molt de gust aquell xuxu que li carda xocolata rosa.
0: Allò està boníssim.
2: És una bomba, eh?
0: I saps que anava molt bé viure al costat del xurrero?
1: Sí.
0: Jo t'explico.
1: Cuenta.
0: Perquè jo tornava de polo, el dijous a la nit, que ja era divendres, a les 6 del matí,
1: vale.
0: I abans de pujar dalt al meu pis, passava a veure el xurrero i me comprava l'oferta dels 4 euros de xurro amb xocolata.
1: Molt bé.
0: Bé.
1: L'ofertón,
0: 4 euros.
3: Ja estàs ben calentet, eh?
0: Va, exacte.
1: És que el Miquel sempre calent, sempre.
0: Sempre. Molt bé.
3: Com millor,
0: molt bé. Bueno, pues molt bé.
3: És un plaer, eh?
2: Saludos, Quan vulgueu ja sabeu.
1: Venga, pues un día nos pasaremos.
0: Venga, de una, vamos.
1: A comer panceta con chocolate, que también he visto ese vídeo. ¡Cuidado!
0: ¡Dios!
1: Me apetece mucho.
0: Venga, guapos, caballero, una abrazada.
1: De una nos.
3: Una abrazada.
2: Una abrazada.
0: Adiós, adiós.
4: 93 545 68 68.
0: Clar, és que era la meva època de solter, amb el meu pis de solter i amb la xurreria sota casa, saps?
1: Clar. Qué tiempos, ¿eh?
0: Sí.
1: ¿Has vist?
0: I tu havies viscut la meva època de solter.
1: Jo, sí. Jo vaig estar aquí pis. Sí. Jo vaig estar allà.
0: Van passar coses.
1: Bones tajas, eh? Mare meva.
0: Van passar moltes coses.
1: Però xurros no vaig provar mai.
0: Ah, no?
1: No. Xurros no vaig provar mai. Tu sí. Joder, macho.
4: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Tens el telèfon lliure ara mateix, com pots comprovar que tenim la línia disponible.
1: Oberta, per tots vosaltres, abans que acabi el programa. Fins les 11, recordeu, Flash Urban, aquí passant-ho molt bé.
0: Flash Urban, que per cert, el dijous, abans de marxar, perquè divendres hi ha programa, que serà 11 de setembre.
1: Ah, vale.
0: De 10 a 11, els divendres, en aquesta setmana serà dijous, fem les nostres confessions anònimes. Ja sabeu que podeu anar demanant i anar explicant les vostres confessions anònimes per escoltar dijous de 10 a 11 de la nit.
1: Cuidadín a la din, eh? I ens agrada moltíssim que ens expliqueu les vostres confessions i ens posem una mica al dia. I sobretot, que també us ajudarem bastant, ja veureu, ja.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Dios.
1: Són bona gent.
0: Si vols enviar la teva confessió anònima, fes-ho ara a través del WhatsApp de la ràdio.
4: Envia'ns un WhatsApp.
0: Sí, pop.
4: 699-69-69-69.
0: Efectivament, aquest és el WhatsApp del Flash Urban, 699-69-69-69.
1: Ara.
0: Que, per cert, una cosa, aquí està caient una. Ah. Estic veient uns llamps.
1: Sí, llams i trons. A veure, sí. Vaig a sortir un moment a la finestra, a veure si s'escolta.
0: Sí, perquè m'ha dit una noia que acaba d'arribar aquí a la ràdio, d'una altra ràdio, bueno, la Flashback, que diu que està plovent a fora, saps? Està plovent o no plou?
5: No, no.
0: Com que no plou? I els llamps?
5: Mucho ruido y pocas nueces.
0: Ah, vale, perfecte. Molt bé. Gràcies, Tomàs.
5: De res.
0: En aquest cas no és el Tomàs Molina, és el Tomàs Poar.
5: Ah! Ah!
0: Ai, sí.
1: Que bueno, que bueno.
0: Vinga, va, última trucada, va. Algú que s'animi.
4: 93-545-68-68.
0: És el telèfon del Flash Urban. 93-545-68-68.
1: Vinga, chavalitos.
0: No, quina serà l'última trucada d'avui?
1: Jo crec que serà Tiesini.
0: Sí?
1: Jo crec que sí.
0: Hola?
6: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
7: Jo em dic Manel.
0: Manel, des d'on ens truques?
1: Oh, bon grup.
7: Des de Terrassa.
0: A veure, Manel, quin és el teu pitjor polvo de la teva vida, tio?
7: Uf, té una mica d'història.
0: Doncs vinga, fes la curta.
7: Doncs mira, jo vaig anar amb un amic a passar un mes a Sevilla i vale. Resulta que el Sevilla va guanyar no sé quin trofeu que a mi em suda els collons, vale?
0: Vale.
7: I doncs vam dir, ostres, clar, una casa per tots dos, que la casa no tenia ni portes ni res, era el menjador i un passadís molt petit, la cuina, i l'altre, bueno, on dormíem. I vam sortir, tal, ens vam posar pets de collons i de cop i volta, doncs, bueno, ens vam enganxar, jo em vaig liar amb una noia, i amb una altra, l'altra li va fer la de bomba de humo i em vaig portar jo la noia a casa. Està una mica tot borrós i tal, i total, que estem pullant i, bueno, jo, clar, en aquell moment està, doncs, bueno, puta mare, tal, i jo no sabia res d'aquesta noia. I de cop, al mig del polvo em comença a dir que si el meu germà està a la presó, que com si jo avui tu no te'n vas d'aquí, no sé què.
1: Vale.
7: Enmig del polvo i agafant-me així del coll, i a mi se'm va tallar tot el rotllo.
0: Que el germà d'ella estava... T'estava dient que el germà d'ella estava a la presó?
7: Però enmig del polvo, mentre estàvem pullant.
0: Uh-huh.
7: I, tio, em va dir això, se'm va tallar tot.
0: Clar, normal.
7: I vaig dir... Adéu. I me'n vaig anar al costat del meu amic, que es deia Lluís, bueno... Es diu Lluís.
0: Es diu, està viu.
7: I li vaig dir, tu, que hem de fer fora. I que m'he ratllat.
0: Clar, normal.
7: Què passa?
1: No, no, clar.
7: Què passa, què passa? Que m'ha dit això. No fote, una polla. I tu no l'escoltava. Diu, què va, jo porto estona dormint. Diu, tio, l'hem de fer fora. Diu, bueno, vine aquí a dormir, deixa-la ella dormint al sofà.
0: Clar.
7: I demà ens inventem algú per fer-la fora.
0: Mm-hmm.
7: I així va ser. I jo des d'aquell moment no he tornat. No he tornat.
0: No has tornat a Sevilla, en la teva vida.
7: No, no he tornat.
0: Clar, no tens intenció d'anar a Sevilla un altre cop.
7: No tinc ganes.
0: Sí, està fora. No, no, està traumat amb Sevilla, el pobre home.
1: Sí, sí. Bueno.
7: Home, des d'aquell moment, digues tu, quina reacció vols que tingui, que em posi, home,
0: doncs
7: pues no.
0: Home, no, qui tenia problemes era ella, que no estava bé, sincerament.
1: No, no.
0: Tu vas fer bé d'en plan, bueno, que això no pot anar enlloc, i ho vas bé de tallar-ho.
1: Sí. Vas fer un bon moviment, vas fer com la jove promesa del Barça, vas dir el sofati, saps o no? Perquè van al sofà.
7: Sí, sí, el sofati, sí, sí. Ai, molt que m'he tancat el genoll, el sofati.
1: Ara! Molt bé, el seu sentit de l'humor, ho veieu?
0: Per favor. Molt bé, com es deia? No me'n recordo. Bueno, gràcies, maco, per trucar. Adéu, maco.
1: Adéu, Ansu.
0: Adéu, adéu.
8: Bona nit.
1: Ei, tio.
8: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: Repite conmigo.
1: A ver...
0: 14, 27, 34, 36 i 47.
1: 14, 27, 34, 36 i 47.
0: Sols 3 i 4.
1: Sols 3 i 4.
0: Ah, que pinga.
1: Molt bé, ho he fet bé, eh?
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor.
1: Calla, que ja l'home xerrant.
8: Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres, ja pots milionaris. 11.
1: Once!
0: Però una cosa...
1: Perdó.
0: Què et passa?
1: M'ha fet gràcia a trepitjar, això, saps?
0: Però l'home ha de xerrar, de dir la falta.
1: No, perquè sempre el respectem i no vull respectar.
0: Una cosa, estàs acomiadat.
1: Once!
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel, adéu, xavales.
0: Doneu-me sort, fins demà.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: I així comencem. Una nova nit de ritme aquí a Flash FM. Si em deixen el Miquel i el Tom... Nanos, sisplau! Va, cap a fora, que ja em quedo jo. Va, va. Que me la lien parda. Sisplau, va, que us deuen esperar per anar a sopar o alguna cosa, o per anar a fer el cabra, o per anar de festa. Comencem. Són... Passen res de les 11. Va, som-hi, vinga. This is Flash FM. I hem començat nova hora amb el nostre number one, el Petito, de l'Anna Mena i de la Lola Índigo, per començar com Déu mana. A partir d'ara jo us acompanyo durant tota la nit, tota la matinada, fins que comenci el Flash Matí, de fet. Per tant, 7 hores de pur ritme amb el segell Flash FM. Vamos allà.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem el Henry Méndez, tindrem el Sebastián Yatra, tindrem també, per exemple, una mica... Bueno... de Justin Bieber, per començar, saps? Una mica de gresca, una mica de xerinola amb la Nicki Minaj. Us en recordeu d'aquesta? Clar que us en recordeu, perquè aquest any l'estan posant a tot enreu. És el Beauty and the Beat.

Sonen aquestes trompetes o deuen ser trombons, no sé quin instrument de vent exactament va fer servir aquí l'orquestra del Bad Bunny per fer això. És evidentment el seu Baile Inolvidable, per mi una de les millors cançons de la carrera del Bad Bunny. Deixeu-m'ho aquí, vale? Si voleu discutir-m'ho, parlem en un altre moment. En qualsevol cas, sona El Poder del Ritme, o escoltes on si no, a Flash FM, clar que sí. Molt bé, vinga, va, som-hi, va, més coses. Que passen 20 minutets de les 11 de la nit, tindrem el Kit Voodoo d'aquí una estreta amb el Memareo, el Quevedo des del Baifo, amb el Golpito, aquesta la va fer amb les Nueva Línia, o el Daddy Yankee i el seu clàssic Limbo. Tornarem a sortir de festa, va. De moment ens quedem amb el David Guetta i el seu remix del Gone, Gone.

Aquest és el Mike Towers en la seva versió, doncs, més tranquil·leta, eh? Ja el coneixeu. Aquesta es diu Una Na Más. Aquí el tio estava bastant chill. Chill de cojones, podríem dir, perquè no es va passar, eh? Va mantenir un to suau, va dir anem a fer un hit estiuenc, una cosa tranquil·leta que quan soni a Flash FM, doncs soni la mar de bé. Perfecte, tu escoltes La Camana. I per arribar al punt de les 12 posarem una cançó feta per dues germanes catalanes. Aviam si podeu pensar quina deu ser. Flash. Aviam, què deu ser? Una cançó feta per dues germanes catalanes. Doncs aquí la teniu. És el... Sí, sí, sí. La Muixca i la Batgial, les germanes Farelo. Bon reggaeton aquest. Es deia Sexe Sexy.

0: Si és que és veritat que hi ha vegades que coneixes algú de festa, o no crec que sigui de festa, qualsevol puesto, i notes aquest flatxasso que dius, aquesta persona és per mi i jo sóc per ella, jo petitoa, aquest flatxasso, aquest amor a primera vista, existeix? No ho sé. ¿Existe el amor a primera vista o tengo que volver a pasar? Què diu aquell? This is Flash FM. Oh, quina ràbia. Bueno, en qualsevol cas, passem ja del punt de la mitjanit. Família, comença un nou dia, podríem dir, perquè així és. Aquest dimecres 9 de setembre, encara per endavant 6 hores de ritme fins que s'hi posi l'Héctor Ortega amb el Flash Matí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tant, us quedeu amb mi amb tota la nit de ritme aquí a la Camana. Flash FM, d'aquí no res, tindrem al Quevedo, tindrem al Raúl Alejandro o al Rusowski o també a la Tini. Amb aquesta proposta, amb aquesta història de dos amants que també s'estimen molt, jo patí, ella patitoa i l'altre pa mi, tu ja, també, aquestes coses. Es diu Dos Amantes. Esto dice así. Ella...

passa el temps de ràpid, mare meva. Ja queda en aquest Mundial de Futbol que vam viure, que va ser bastant històric, la veritat, va estar molt guapo. Al final, amb la selecció espanyola enduent-se la segona estrella, i tot allò va quedar ambientat amb la banda sonora del Dai Dai i la Shakira al costat del Barnaboy, que a més ho van actuar a la mitja part de la final, i ho van rebentar, la veritat, eh? Crec jo que de les actuacions que van fer aquell dia, la de la Shakira va ser la millor, si no de les millors. Ahí estava, ahí estava. Escolta, Flash FM, d'aquí no res tindrem el Sebastián Yatra amb la Batllal, també el Mike Towers amb el seu nou hit, Carita Feliz, es diu per aquí. Abans ens anem cap a casa, anem cap al Maresme, amb els Tiets i aquest xiulet que diu que comença això que es diu Era Això.

Bé, aquí a Issa, eh? Quina veu que té, com li queda de bé aquesta instrumental per deixar anar el seu flow amb això que es diu Muchacha, un dels temes més importants de l'estiu, i a més la peta amb un tio, doncs que amb la broma ja porta molts i molts anys a l'escena i que ha demostrat ja que és un hitmaker també, a l'RVFV. Tots ells sonen a Flash FM, quan passem del punt de 3:15 de la matinada, família, com esteu? Aquesta hora ja una mica golfos o què? Bueno, no vull saber jo per on pareu, no m'expliqueu tampoc. Tindrem el JC Reyes, tindrem el Clan amb la seva versió del Café con Ron del Bad Bunny o el Mike Towers també, però abans un tamarro dels grossos, vale? Ojo això! Sí senyor, Nati Natasha, Becky G, Bad Bunny i Daddy Yankee junts per fer això, que era el Dura Remix.

0: És deliciosa, és fantàstica, és boníssima. És molt dolça. O sigui, és d'aquestes... És com si fos un xuxu, això. T'entra al paladar aquesta cançó i t'embafa, tu, de la dolçor que desprèn. És la nova cançó de la Karol G amb la Judeline i el Rosols, que es diu Baby Wow. I és el mega crack de la setmana. L'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. This is Flash FM. Efectivament, sonen els pitos. Passen uns minutets de la una de la matinada endinsant-nos ja en aquest dimecres. Família, com esteu? És dimecres, però una mica amb regust de dijous, perquè com que el divendres serà festiu, doncs és un dimecres que sembla un dijous. Per tant, és un dimous o un dijecres, com li vulguis dir. En qualsevol cas, estem més a prop del cap de setmana, més a prop de la festa. Quines ganes, per favor.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I en aquesta nit de dimous tindrem el Hugel, tindrem el Sutherland, tindrem el Psycho, o tindrem també, doncs, des de Colòmbia, el nostre parcerito, el BL, amb això que es diu No Tiene Sentido.

Aquesta va fantàsticament bé per baixar una mica de revolucions i per escoltar bona musiqueta i dir, carai, tu, de tant en tant, aquí a Flash FM es nota que controlen en tots els aspectes, tots els àmbits, tots els tipus de ritme. Es diu Fire Fire, ens arriba des de Sud-àfrica, proposta d'Afro House del Ximsa, que per si no el coneix,

Hem baixat una mica el ritme ara amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que ja sabeu que en aquest final del De Lejitos estan bastant tristos, però vaja, veníem també, déu-n'hi-do, eh? Teníem el Sech i el Jay Cortés sonant a la camana amb el 9-11 Remix, ara aquest De Lejitos Remix, que també és veritat que és un dels temes de l'estiu 2026, per tant, havia de sonar sí o sí en aquesta nit de ritme aquí a la camana. I a més serveix ja per apropar-nos o per passar ja de 3:45 de la matinada immersos, ara que no ens escolta ningú. Ja us dic, això pinta bé. Bad Bunny amb el Yo Perreo Sola, tindrem el Mora i el Zetangana, o aquesta nova versió del Rayos de Sol, Henry Méndez i companyia, boníssima.

0: Flash FM. Són les dues. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.